0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues. 25 anys.
2: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
0: Ràdio Capital.
1: 25

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3. 25 anys.
2: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora a Cadet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 7. El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Bon dia, són les 8.
1: La inestabilitat no s'acaba. Ruixats i tempestes novament al Baix Empordà avui dimecres.

0: d'octubre del 2026 a Fontanilles han vist sortir el sol fa justament 9 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 18 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital i que, com sempre, s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que Territori vol començar l'any que ve les millores de les carreteres entre Parlavà i Serra de Daró i de Colomers a Verges. A més, també parlarem de que el Baix Empordà ha començat la vacunació contra la grip i la Covid en punts sense cita prèvia. I també que el Tribunal Constitucional dona la raó a l'exconsellera Dolors Bassa en el seu recurs per l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació. La decisió afecta directament l'exconsellera i té conseqüències també per altres dirigents independentistes, com per exemple Carles Puigdemont. I a més, avui el que farem serà parlar amb l'escriptor i periodista Martí Gironell sobre el llibre que surt avui mateix a llibreries, i és que l'autor presenta Mala veïna. I com cada dimecres també descobrirem un nou espai cultural de l'Empordà, avui hem d'anar fins l'Espai Medes i parlarem amb el seu director, Antoni Rovira, sobre la programació i també la rellevància que té aquest espai aquí al Baix Empordà. De seguida ho repassem tot, abans però hem de fer un repàs als titulars. Abans saludem en Joan Coll. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Maria.
0: I és que, com dèiem, Territori vol començar l'any que ve les millores de les carreteres entre Parlavà i Serra de Daró i també de Colomers a Verges.
1: Les accions s'inclouen dins el paquet d'inversions de més de 50 milions d'euros que va anunciar el departament. L'objectiu és licitar les obres que sumen en conjunt més de 20 milions d'euros abans no acabi l'any. Així ho recull una resposta parlamentària de la consellera Sílvia Paneque als diputats d'Esquerra Republicana. En paral·lel, Paneque també anuncia que durant el 2027 es construirà la nova rotonda a la carretera GI-641 que connecta Torroella de Montgrí amb l'Estartit.
0: I saludem ara la Marta Castany. Bon dia, Marta.
2: Hola, molt bon dia.
0: I és que el Baix Empordà inicia la vacunació contra la grip i la Covid en punts sense cita prèvia.
2: La campanya també arribarà a l'Hospital de Palamós i a diversos espais dels municipis. La primera fase se centra en les persones amb més risc de patir complicacions.
0: I saludem també a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
3: Hola, bon dia.
0: I és que el Tribunal Constitucional dona la raó a l'exconsellera Dolors Bassa en el seu recurs per l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació. La decisió afecta directament l'exconsellera i té conseqüències directes per a altres dirigents independentistes.
4: La resolució considera que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de Bassa quan va rebutjar aplicar-li l'amnistia per la malversació. El Constitucional anul·la aquest criteri i estableix que aquest delicte pot quedar inclòs dins l'àmbit de la llei.
0: I saludem ara en Sergi Villena. Bon dia, Sergi.
5: Bon dia, Maria.
0: I és que han detingut dos homes acusats de robar en una empresa de la Bisbal.
5: Els fets van passar de matinada.
0: Villena, bon dia, Sergi.
5: Bon dia, Maria.
0: I és que han detingut dos homes

0: Començarà a les 7 del vespre a la sala gran del Castell de Calonge i estarà oberta a tothom, Carla.
1: El debat parteix de l'incendi que va cremar unes 2.300 hectàrees del massís el 3 de juliol. La trobada vol analitzar què va passar, conèixer l'estat actual del bosc i plantejar propostes per evitar nous episodis similars.
0: I seguim parlant de jornades perquè la Cambra de Comerç de Palamós organitza aquest dijous al Parc Hotel Sant Jorge de Calonge i Sant Antoni una nova jornada de debat sobre empresa i futur centrada en la relació entre la banca de proximitat, el client i la intel·ligència artificial, Joan.
2: La trobada comptarà amb la participació del president del Banc Sabadell, Josep Oliu. Falles considera que es tracta d'una cita especialment significativa per a l'entitat, tant per la relació que la Cambra manté des de fa anys amb el Banc Sabadell, com també per la possibilitat d'apropar el seu màxim responsable al teixit empresarial del territori.
0: I saludem també, per primer cop, a la Judit Rovirola. Bon dia, Judit.
3: Bon dia, Maria.
0: I és que la Bisbal dedica la jornada del dilluns 12 d'octubre a reivindicar l'ús social del català. La programació combinarà reflexió sobre la situació de la llengua, la literatura, la cultura popular, els jocs i la música.
3: La iniciativa que porta per títol En català sempre, organitzada pel Pla Local per la Llengua, comptarà amb diferents activitats distribuïdes entre el Teatre Mundial, el Passeig Marí Monesper i el Pavelló Firal.
0: I l'Arxiu Municipal de Palafrugell celebra 40 anys de servei públic. L'aniversari es commemorarà el proper 16 d'octubre amb una jornada al Museu del Suro de Catalunya.
3: La programació de la jornada repassarà l'evolució de l'arxiu, reunirà persones vinculades al servei i abordarà els seus reptes de futur.
0: I nosaltres també anem a fer un repàs als titulars més enllà de la nostra comarca.
4: Els maquinistes fan vaga i Rodalies no ofereix servei amb normalitat. La companyia parla d'un conflicte laboral. El director de Rodalies, Òscar Playà, ha dit que a la una de la matinada va rebre una carta del sindicat majoritari de maquinistes i deien que no garantien que els trens sortissin. El Tribunal Constitucional ordena al Tribunal Suprem que apliqui l'amnistia de manera immediata. La decisió fa més a prop el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal fixa doctrina i obre la porta perquè la mesura també s'apliqui a altres líders independentistes. Entre ells hi ha Oriol Junqueras, que continua inhabilitat. El jutge Pablo Llarena aixeca l'ordre de detenció de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. El magistrat ho ha decidit de manera provisional després que el Tribunal Constitucional hagi ordenat al Tribunal Suprem aplicar l'amnistia. El banc francès BPCE compra de manera pactada prop d'un 7% del Banc Sabadell. L'operació reforça l'aliança entre les dues entitats. Totes dues volen fer créixer el negoci. També volen fer més difícil que una altra entitat presenti una oferta de compra. Els aiguats tornen a deixar rescats, vies tallades i inundacions al litoral i al prelitoral. Fins a les 11 de la nit, el telèfon d'emergències havia rebut 661 trucades per 481 incidents relacionats amb la pluja. Les incidències afecten diversos punts del territori. Els equips d'emergència treballen per resoldre els avisos i recuperar la normalitat com més aviat millor. Sánchez inclou els decrets d'habitatge préstecs de fins a 50.000 euros per comprar el primer pis. El Consell de Ministres torna a aprovar els decrets que va tombar el Congrés. Ara els haurà de validar la Diputació Permanent. El vot de Junts hi és irrellevant. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'entrada a presó de Laura Borràs. L'expresidenta del Parlament evitarà el centre penitenciari a canvi de fer un curs de prevenció de la corrupció. Borràs haurà de completar 25 hores de formació. També haurà de no delinquir durant 5 anys. Milers d'estudiants han sortit al carrer arreu de França, enmig d'un fort desplegament policial. Les protestes reuneixen alumnes de secundària, estudiants universitaris i sindicats. S'han estès per diverses ciutats del país i en alguns punts hi ha hagut enfrontaments. S'amplia l'àrea de recerca del menor desaparegut diumenge a Granollers. En el dispositiu hi han participat més de 400 persones. Al vespre, però, han desactivat el voluntariat per les pluges intenses.

0: I abans de seguir amb aquest repàs informatiu, hem de saludar a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
1: Bon dia, Maria, què tal?
0: Doncs bé, bé, després d'aquests ruixats, no sé què ens espera allò al llarg del dia d'avui i els propers dies aquí al Baix Empordà.
1: Després de l'espectacle de llamps d'aquesta passada matinada, que ha deixat un episodi de pluja com a mínim

0: ben caigut aquí al Baix Empordà, amb registres de precipitació més abundants al voltant dels 20 litres per metre quadrat a Verges, també a la Bisbal d'Empordà, o els 14 litres i mig a Sant Feliu. A la resta del Baix de Comarca, valors entre els 5 i els 10 litres per metre quadrat, amb un espectacle espectacular de llamps i trons. La nit, un cop passat aquesta precipitació, a les primeres hores de la matinada, la nit ha estat tranquil·la i la temperatura ha pogut baixar. Ara mateix tenim valors al voltant dels 17-18 graus a tota la comarca. Doncs bé, la inestabilitat segueix, continua, ja queda menys perquè aquest període d'inestabilitat s'acabi. Ara mateix tenim unes tempestes que s'estan desenvolupant a pocs quilòmetres cap al mar, davant del Baix Empordà. Alguna d'elles podria fregar al llarg d'aquest dia, d'aquest matí, altre cop la costa sud, sobretot zones de Sant Feliu, Platja d'Aro, Calonge, fins a Palafrugell. Veurem com evoluciona. En principi no haurien de quedar, en aquest sector o enfront del mar. Per tant, seguirem amb aquesta nuvolositat abundant avui, però a partir del migdia es podrien obrir alguna mica de clarianes, però després a la tarda tornarem a parlar de ruixats i tempestes, aquest cop de l'interior, que vindran de l'interior, es formaran el Gironès, Pla de l'Estany, interior de l'Alt Empordà, i ens acabaran afectant, sobretot a partir de la tarda, preferentment al nord de la comarca. Tot plegat amb aquest cel variable i amb encara amb possibilitat de precipitació o algun patac important de pluja. Res a veure, però, amb els aiguats del cap de setmana. Insistim, seran unes tempestes, en principi, més normals, però que localment podrien deixar intensitat important de precipitació. Demà dijous encara parlaríem d'alguna situació de pluja, però ja amb tramuntana a partir de la tarda, i és que divendres baixa la temperatura i la tramuntana entraria amb força.
1: Doncs esperarem a veure que entri la tramuntana. De moment ens acompanya aquest temps encara una mica inestable. Isaac, moltíssimes gràcies per aquest repàs de la previsió meteorològica i estarem pendents del que pugui anar passant els propers dies. I ara escoltem el comentari que ens porta avui Xevi Cortadelles.
2: Viatjar. Benvolguts oients de Ràdio Capital. Ben tornats. Espero que l'estiu hagi anat molt bé ara que plou tant. Molta gent ha aprofitat aquest estiu per anar a algun lloc de vacances. Potser massa gent. I potser molts de nosaltres també, perquè qui és que avui, si és que pot viatjar, està disposat a passar les vacances a casa. Tots són cotxes i caravanes i avions i gent que va amunt i avall. Ara fa pocs dies vam tancar la Setmana del Llibre en català a Barcelona. Un èxit. D'ençà que els llibres, les casetes i els actes són a l'Arc de Triomf, a la setmana cada vegada també hi va més gent. I més aquest any, que encara que ja érem a la segona quinzena de setembre, ha fet l'efecte que l'estiu no tenia cap intenció d'anar-se'n. Ni un dia de fred, cap dia de pluja, sol amb més moderació que el sol d'agost, però massa sol també. Ara fa 10 dies, després de la manifestació que hi va haver a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, vaig parlar amb un dels molts manifestants que hi havia. Va venir a la setmana. Portava encara, posat en banderola, un altaveu manual. Vestia una samarreta que deia alguna cosa així com no a l'ampliació de l'aeroport. Al cap, un barret de palla que havia comprat a la Pulla. La Pulla, per si no ho saben, és una regió d'Itàlia del costat de l'Adriàtic. Em va fer gràcia veure aquell home amb aquell barret perquè jo he estat a la Pulla aquest estiu. Però ahir vaig anar-hi i vaig tornar de la Pulla a Catalunya amb avió perquè, i potser això també ho saben, fa uns estius que hi ha uns vols bastant bé de preu per anar i tornar en avió entre Brindisi i l'aeroport de Girona. Naturalment, però, amb aquell home, amb aquell manifestant, vam parlar de llibres i no d'avions, d'aeroports o de la manifestació d'on venia. Si n'haguéssim parlat, de seguida ens hauríem posat d'acord. Ben mirat, coneixen algú que sigui partidari de la massificació turística? De que cada dia hi hagi més avions anant amunt i avall per tot? Algú partidari que es facin noves carreteres o que s'amplien autopistes o aeroports? Segur que no coneixen a ningú o no gaire ningú. I segur també que tothom es posaria d'acord de seguida a dir que hem de reduir-ho tot, que hi ha massa de tot. Massa turisme, massa avions, massa gent pol·lulant, massa contaminació. Coneixen algun partidari de la massificació? Costa molt més, en canvi, trobar gent que estigui disposada a renunciar a anar a algun lloc per vacances. potser també aquell manifestant que portava el barret de la polla. I ja sé que tot plegat, aquest article també pot semblar molt demagògic. Tranquils, però. Just abans d'acabar aquestes ratlles vaig saber que en pocs dies el futbolista del Barça, Rafinha, que sortosament no ha tornat lesionat, aniria a la Índia i Austràlia en pocs dies per jugar amb la selecció del Brasil. El resultat? En Rafinha havia de fer 34.000 quilòmetres en una setmana o poc més. Però qui vol renunciar al futbol si resulta que el futbol també ens agrada? Ara, jo de vostès, mentre puguin, millor que es quedin a casa, sobretot ara que plou, escoltant la ràdio i llegint llibres.
1: Doncs escoltem el comentari d'en Xavier Cortadellas i aquest consell final que ens dona. Gràcies, Xavier. I ens retrobem ben aviat. Nosaltres fem una petita pausa, escoltem una mica de publicitat i tornem de seguida.
3: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
4: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
5: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
6: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 7 d'octubre tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
10: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
12: més econòmic del que et penses
11: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
1: I avui, dimecres 7 d'octubre, surt a la venda el nou llibre que presenta Martí Gironell, Mala Veïna. Aquesta és una història que explora la creació i desenvolupament dels jardins de Peralada, viatjant entre el poder curatiu i sanador de les plantes a través de la figura de les fetilleres. Per parlar d'aquest llibre, també de la inspiració per escriure'l, ens visita el seu autor, Martí Gironell. Bon dia, gràcies per ser aquí al Supermatí. Benvingut.
13: Maria, què tal l'audiència? Bon dia, em fa molta il·lusió ser a aquesta hora del matí, perquè res, aquí, com tu bé dius, poca estona, quan aixequin les persianes les llibreries, ja podreu córrer
1: exacte.
13: A comprar Mala Veïna.
1: Nosaltres agraïts de que siguis aquí, perquè és que ara comença l'època allò de promoció i de que allò hi haurà moltes presentacions per donar a conèixer aquest llibre, no?
13: Sense anar més lluny, el 17 d'octubre vindrem a Palafrugell, a la biblioteca, i de fet la primera presentació és aquest mateix dissabte, dia 10, a la llibreria 22 de Girona. M'hi acompanyarà en Pito del Celler de Can Roca, un bon amic i un bon coneixedor del vi i de les plantes, i per tant serà un bon ambaixador per començar, com també dius, aquesta singladura que ha d'anar més enllà de Sant Jordi, perquè els llibres no tenen temps, diguéssim, no? I
1: exacte,
13: sí que tenen un dia, com és avui, que surten, però que són eterns, i per tant els lectors, els oients ja hi arribaran a Mala Veïna quan vulguin. Si pot ser avui mateix, que no s'esperin i que no els hagin d'explicar la història i que la vulguin conèixer per ells mateixos. No?
1: Esclar, Mala Veïna, com neix el concepte d'aquesta història i com t'arriba aquesta necessitat d'explicar la història dels jardins de Peralada, però des d'aquesta visió potser una mica més natural i més centrada en aquesta figura de les fetilleres, no?
13: Mira, jo fa molts anys que anava al darrere d'aquesta història, gairebé diria que potser fa ben bé 10 anys, quan vaig tenir una conversa amb el malaguanyat director del castell del Museu del Castell de Peralada, en Jaume Barratxina, que em va posar sobre la pista d'algunes curiositats i peculiaritats d'aquests jardins, que jo ja coneixia, que a mi em fascinaven, que m'encuriosien, que em preguntava com havien construït aquells jardins i per què, amb quin objectiu. I sovint, fent-me aquestes preguntes, com ha passat en altres moments de la història, on hi ha personatges, episodis o fins i tot indrets, ens ajuden a explicar la història en majúscules, no? Coneguin una mica què hi ha al darrere de la construcció del pont de Besalú, per exemple, o d'altres indrets, no? I a partir d'aquí vaig voler saber per què els comtes de Peralada havien volgut fer aquests jardins, amb quin objectiu, i a part de fer uns jardins que embelleixin la vista, no?, i per poder oferir aquesta esplendor, elegància, poder, ells el que volien era oferir al voltant dels jardins tot un projecte cultural, educatiu, que venia influït una mica pels anys que ells havien passat a París, a França, i de fet per això contracten un arquitecte paisatgista parisenc, François Duvillier, perquè el 1877 faci aquests jardins amb una particularitat, i és que tenien gairebé 160 espècies diferents d'arbres i de plantes i de flors, i el que feia, gràcies a la forma en espiral, era que quan qualsevol persona visitava els comtes, imaginem-nos, entrava un carruatge per aquelles avingudes, anava fent voltes sobre si mateix, però com que el paisatge, la vegetació anava canviant, els feia l'efecte que entraven en els grans dominis d'un senyor, no? I d'una banda vaig pensar, aquesta qüestió floral, veure com el llenguatge de les flors et pot fer creure una cosa quan realment n'és una altra, connecta perfectament amb aquesta llegenda que vaig trobar d'una dona que diuen que havia viscut als afores de Garriguella, que tenia aquest mal nom, o que els veïns havien posat aquest mal nom de Mala Veïna, perquè es feia de mal veure, perquè era una mica esquerpa, perquè vivia al marge de tothom, però en canvi tothom hi acudia perquè era una curandera, una fetillera, com tu deies, que tenia aquests remeis a l'abast, que havia entès, havia llegit la natura amb uns altres ulls i d'una altra manera, fruit d'un coneixement que li havien llegat les seves predecessores, entenc que àvies i rebesàvies, i ajuntant aquestes dues maneres de mirar la natura i de veure la natura i de treure un profit diferent, vaig voler endinsar-me, allò, documentant-me molt, amb aquesta història que avui surt a la llum i que es diu Mala Veïna.
1: Parlàvem de tota aquesta connexió natural, parlàvem també de tot aquest passat històric, no?, dels jardins, d'aquesta creació, i parlàvem d'un dels puntals del llibre, que també és aquest sentiment, en aquest cas antifrancès, perquè sí que és cert, no?, que hi ha aquesta admiració per part dels comtes de tota aquesta manera de fer dels francesos quan parlem dels jardins, però també hi ha part de sentiment antifrancès que marca una mica la història del llibre, també.
13: Sí, els lectors es trobaran que, a part de veure com es construeixen aquests jardins i per què i amb quin objectiu i aquesta voluntat que, com deia, els comtes tenien de, al voltant dels jardins, crear-hi tota una experiència cultural, educativa i formativa, fer-hi una escola, van fer-hi una escola pels nanos de l'Empordà, una escola de música i d'arts escèniques, i alhora també que al voltant dels jardins hi pogués florir tota una altra manera d'entendre la vida, no? A través del cant, de l'art, de la música, del debat d'idees. Per tant, una mica van plantar ja la llavor de que anys més tard seria el que hem conegut com el Festival Internacional de Música i Dansa de Peralada, no? Però sí que és veritat que en tota aquesta història hi ha aquest sentiment latent que va quedar entre la societat empordanesa, després de la Guerra del Francès, d'una certa animadversió, d'una certa, això, mirar-se malament tot el que venia de més enllà de la frontera, tot allò que venia de França. I per tant, vaig aprofitar, gràcies a la documentació que et permet activar d'un fil i de l'altre, de crear un petit grupúscul de, diguéssim, de resistents a aquest afrancesament, i quan veuen que a Peralada s'hi torna a instal·lar aquest sentiment tan profundament francès, amb ganes d'estendre els seus tentacles per la comarca, que ho fan, evidentment, de bon rotllo i amb ganes de donar coneixement i de donar educació a tota una població, ells ho malinterpreten, diguéssim, no? O no els agrada tornar a veure les urpes dels francesos al territori, i es rebel·laran contra això. Per tant, és també una mica el contrapunt, un dels molts contrapunts que hi ha en aquesta història, per donar-li també una mica d'al·licient i posar-hi un ingredient no violent, però sí que literàriament donava com perquè hi hagués aquesta confrontació i que li faci passar malament el comte, un comte que ja té una salut molt migrada i diguéssim que no li convenen aquests espants i aquests mal de caps, i d'aquí per tant vindrà la connexió també que requereixi de certs remeis que potser d'una altra manera no hi acudiria, no?
1: També, és clar, el llibre té una part important d'aquesta documentació històrica, com comentaves, però també crec que és important destacar aquesta documentació potser més oral, potser més tradicional, que has hagut de fer a l'hora de buscar per què servien certs remeis naturals i per què els fa servir la mala veïna, no? Perquè, és clar, és un coneixement que potser no està tan plasmat en llibres com hauria d'estar, no?
13: Exacte, hi ha un moment, de fet, de la novel·la en què la mala veïna està instruint a la que serà la seva futura, diguéssim, successora, i precisament li diu, sí que hi ha, o trobaràs alguns llibres de receptes que t'expliquin com fer aquest beuratge, aquest emplastre, aquesta medicina, aquest xarop, però normalment és un coneixement que es transmet de manera oral, perquè fins que no trobes la persona ideal a qui llegar-li tot aquest coneixement, doncs val més fer-ho així, preservar-ho així, i si fins i tot cal, doncs emportar-t'ho a la tomba. No deixar-ho per escrit, perquè segons quines coses, en mans de segons qui, poden ser realment armes de doble tall, no? Llavors, a mi m'ha passat una mica el mateix, parlant amb persones que coneixen la natura, que s'estimen la natura, que la respecten i que en saben treure tot aquest rendiment per després posar-lo en mans de les persones que ho necessiten, doncs m'ha ajudat a anar posant fil a l'agulla a certes receptes que trobareu a la novel·la que fa servir la mala veïna, que encara ara es fan servir, que per exemple a casa fem servir l'oli de cop, per exemple, no? Quan els meus fills o jo mateix rebem alguna patacada, no ens posem una pomada que pugui tenir qualsevol component més químic, sinó que agafem aquest oli de cop, i xupem una mica de cotó, ens ho passem pel genoll o pel colze, pel que sigui, i al cap de poques hores ja hem fet net, o sigui, ni un blau ni has esgrogueït ni res. Per tant, funcionen aquests remeis, continuen funcionant, i jo crec que els hem de reivindicar, els hem de posar també en el centre de les nostres vides, i que forma part, com tu deies, d'una documentació que potser costa més de trobar, però que t'ajuda, com tota la documentació, a fer molt més versemblant allò que vols explicar i traslladar al lector, perquè entengui el marc mental d'aquella època, com actuaven, per què actuaven, per què opinaven així i no d'una altra manera, i alhora també perquè hi havia aquesta presència tan important de la natura i dels recursos que se'n podien treure, i alhora perquè aquestes dones estaven mal vistes, no? Llavors, tant de coses que t'han explicat que la gent ha sentit i que els hi ha quedat en la seva imaginació, com també coses que has pogut trobar escrites, doncs garballant, acabes trobant la manera de filar prim i poder acabar construint el relat que tu vols gràcies a aquesta documentació. No sent-ne esclau, però fent-la servir com una gran eina.
1: Martí, ja per acabar, m'agradaria recuperar una frase que vas dir l'altre dia, que vam ser a Peralada, vull dir, vam trepitjar el terreny on es desenvolupa
13: l'escenari.
1: Sí, exacte, va ser fantàstic. Però vull recuperar una frase que vas dir, que és que explicaves, no?, que qui llegeixi Malaveïna i vingui als Jardins de Peralada els veurà amb uns altres ulls. Jo encara no hi he tornat a Peralada i m'agradaria preguntar-te, això podria ser veritat? Vull dir, jo ara si anés a Peralada els veuria amb uns altres ulls?
13: Jo crec que sí, perquè saps la història que hi ha al darrere, sí, d'aquesta gran construcció. Sí, és veritat, clar, mm-hmm, quan nosaltres documentem, això que et deia, un indret que hi passem 40 vegades, no hi parem atenció, però quan algú ens fa aturar en el perquè d'aquest arbre, d'aquesta forma, de quan tu coneixes alguna cosa, quan tu tens coneixement més intens d'alguna cosa, fa que t'ho miris amb uns altres ulls, que ho respectis millor i fins i tot ho puguis arribar a estimar, no? I per tant, jo crec que sí, que les persones que coneguin Peralada i es llegeixin la novel·la, un cop hi arribin, se'l miraran amb uns altres ulls, tot aquest complex natural que és els Jardins de Peralada, l'antic Lo Bosc del Comte, no?, que eren aquests terrenys que hi havia al costat del castell. No, n'estic convençudíssim. M'ha passat a mi i jo no sóc un rarabis, no sóc un tio estrany, vull dir que... Això passa, quan, mm-hmm, això, quan et donen a conèixer alguna cosa que no sabies, fa que t'ho miris d'una altra manera. Sí, tens una altra perspectiva, indefectiblement.
1: Doncs haurem de tornar als jardins, haurem de tornar a dir d'aquest paisatge. Martí, avui mateix surt el llibre, probablement tornarem a parlar més endavant, allò de cara a Sant Jordi, per veure com va tot. Gràcies i recordem-ho que avui surt Malaveïna a les llibreries... Allò, una lectura completament recomanada i més amb aquests dies de pluja, vull dir que és fantàstic.
13: Exacte, i per quan faci bo, anar a fer també un passeig pels Jardins de Peralada i rematar-ho amb un bon vi Malaveïna.
1: Exacte.
13: No? Va a la finca de Garriguella, on passa bona part de la història, encara ara produeix aquest bon caldo. Gràcies a tu, Maria, i gràcies als oients.
1: Gràcies, Martí, que vagi bé.
13: Vagi bé, bon dia.

0: I nosaltres, quan falta mig minut per arribar a allò sobre dos minuts passats, dos quarts de nou, quina complicació, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital i, com sempre, en emissió a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que Territori vol començar l'any que ve les millores de les carreteres entre Parlavà i Serra de Daró i també de Colomers a Verges. Les accions s'inclouen dins el paquet d'inversions de més de 50 milions d'euros que va anunciar el departament. L'objectiu és licitar les obres que sumen en conjunt més de 20.000 euros abans no acabi l'any. Així ho recull una resposta parlamentària de la consellera Sílvia Paneque als diputats d'Esquerra. En paral·lel, Paneque també anuncia que durant el 2027 es construirà la nova rotonda a la carretera GI-641 que connecta Torroella amb l'Estartit Joan.
1: El paquet de millores de les carreteres del Baix Ter inclou actuar en diversos trams de la GI-631, 33, 34, la C31, la GI-641, 42, 43 i la C252. En conjunt, les obres que s'hi duran a terme per eixamplar calçades, construir nous giratoris, reposar el ferm, habilitar nous itineraris per a visitants o refer l'asfalt sumen més de 50 milions d'euros. Ara, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha concretat en quins projectes el departament ja vol tenir màquines treballant sobre terreny el 2027. El primer és el tram central de l'eix format per la GI-642 i 643, que connecten la C66 amb la C31 des de la Pera fins a Gualta, passant per Rupià, Parlavà i Serra de Daró. Paneque, la seva resposta parlamentària, concreta que Territori vol acabar de redactar els projectes dels trams compresos als dos extrems d'aquest itinerari, de la Pera a Parlavà i de Serra de Daró a Gualta, abans no acabi aquest any, i treure-les així a audiència pública. Pel que fa al tram central de la GI-643 entre Parlavà i Serra de Daró, i que és el que ja té la tramitació més avançada perquè ja s'ha sotmès a audiència pública, Territori preveu licitar l'obra a finals d'aquest 2026 per iniciar la seva execució el 2027. Suposarà una inversió de 7 milions d'euros i permetrà eixamplar 3,3 quilòmetres de carretera fins a assolir una amplada de 10 metres. A més d'aquest, el departament també vol treure el concurs aquest any i engega l'obra del 2027 al tram de carreteres GI-633 i 334 entre Colomers i Verges. A la seva resposta parlamentària, la consellera de Territori subratlla que els treballs permetran completar la millora de l'itinerari entre l'N2 i Verges. En aquest cas, la inversió prevista puja a 13 milions d'euros. Les obres permetran eixamplar 3 metres la carretera actual, passant del 6 al 9, i crear un nou itinerari de vianants paral·lel a la carretera entre Jafra i Verges. A més, tant a l'inici com al final de les travesseres de Colomers i Jafra s'hi construiran nous giratoris. D'altra banda, el departament també es fixa que l'any que ve comencin les obres de la nova rotonda d'accés a la urbanització de les dunes de Torroella de Montgrí. El giratori del qual ja se n'ha redactat el projecte se situarà a la carretera GI-641 que connecta el municipi amb l'Estartit.
0: I el Baix Empordà inicia la vacunació contra la grip i la Covid amb punts sense cita prèvia. La campanya també arribarà a l'Hospital de Palamós i a diversos espais dels municipis. La primera fase se centra en les persones amb més risc de patir complicacions, Marta.
2: La campanya de vacunació contra la grip i la Covid del Baix Empordà inclourà punts específics a l'Hospital de Palamós i accions en diferents municipis de la comarca. L'acció va començar ahir, dilluns 5 d'octubre, sense cita prèvia als centres d'atenció primària. La vacunació vol protegir especialment les persones amb més risc de patir complicacions per aquestes infeccions. També busca reduir els contagis, les consultes mèdiques i els ingressos hospitalaris associats als virus respiratoris. La campanya es desenvoluparà de manera esglaonada. La primera fase va començar aquest dilluns, dirigida a les persones de més de 80 anys, embarassades, personal sanitari, residents en centres i infants d'entre 6 mesos i 4 anys. També tindran prioritat les persones que reben atenció domiciliària i els infants d'entre 5 i 14 anys amb factors de risc. La vacunació s'ampliarà progressivament a la resta de col·lectius durant les pròximes setmanes. Una de les principals novetats de la campanya serà el reforç dels punts de vacunació sense cita. L'Hospital de Palamós oferirà aquest servei entre el 26 d'octubre i el 13 de novembre, a la primera consulta de l'àrea de consultes externes. La vacunació a l'hospital funcionarà de dilluns a divendres. L'horari serà de 8:45 del matí a 3:45 de la tarda. També s'oferirà entre les 3 de la tarda i 7:45 del vespre.
0: La campanya també sortirà als carrers dels, sortirà dels centres sanitaris per aprovar la vacunació a diferents espais del Baix Empordà. Els equips de Palafrugell i Palamós preveuen tornar a organitzar vacunacions en locals socials, casals de persones grans i també farmàcies.
2: A Palafrugell també es preveu habilitar un punt de vacunació a Plaça Nova i una jornada durant un dissabte al matí al centre d'atenció primària. A Palamós s'establiran horaris específics per facilitar la vacunació de la població infantil. L'àrea d'atenció primària de Torroella de Montgrí ha fixat dates i horaris específics als consultoris de Jafre, la Tallada d'Empordà, Gualta, Serra de Daró, l'Estartit i Verges. Les persones que prefereixin reservar hora també podran fer-ho pels canals habituals del sistema sanitari català, per telèfon o presencialment al seu centre d'atenció primària. La segona fase de la campanya començarà el 26 d'octubre. A partir d'aquella data podran vacunar-se les persones d'entre 60 i 79 anys, les persones més joves amb factors de risc, els professionals essencials i la resta de grups indicats. La campanya parteix d'unes xifres de vacunació al Baix Empordà superiors a la mitjana de les comarques gironines, segons les dades facilitades pels serveis sanitaris comarcals. Prop de 14.500 persones es van vacunar durant el 2025 als quatre principals territoris d'atenció primària de la comarca. Els serveis sanitaris del Baix Empordà volen mantenir aquestes cobertures i augmentar la protecció dels col·lectius més vulnerables. La combinació de vacunació amb cita, punts sense reserva i accions fora dels centres sanitaris busca facilitar l'accés de la població durant tota la campanya.
0: I el Tribunal Constitucional dona la raó a l'exconsellera Dolors Bassa en el seu recurs per l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació. La decisió afecta directament l'exconsellera i té conseqüències per a altres dirigents independentistes. La resolució considera que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de Bassa quan va rebutjar aplicar-li l'amnistia per malversació. El Constitucional anul·la aquest criteri i estableix que aquest delicte pot quedar inclòs dins l'àmbit de la llei, Carla.
3: Bassa havia presentat un recurs després de la negativa del Tribunal Suprem a aplicar-li l'amnistia. La discrepància se centrava en la interpretació de la llei i en les excepcions previstes per als delictes de malversació. El criteri del Constitucional estableix que la interpretació adoptada pel Tribunal Suprem no respectava l'abast de la llei d'amnistia. La decisió obliga ara a revisar la situació de la Bassa d'acord amb aquesta interpretació. La resolució té una incidència que va més enllà del cas de l'exconsellera. El pronunciament estableix el criteri que haurà de guiar l'aplicació de l'amnistia a altres causes per malversació vinculades al procés independentista. Entre els dirigents afectats per aquesta qüestió hi ha l'expresident Carles Puigdemont i altres membres antics del govern català. El Tribunal Suprem havia rebutjat fins ara aplicar l'amnistia en diversos casos relacionats amb aquest delicte. La decisió sobre Bassa pot desencallar aquests procediments. La malversació s'havia convertit en un dels principals punts de discrepància judicial en l'aplicació de la llei d'amnistia des de la seva entrada en vigor. En el cas de l'expresident Carles Puigdemont, el nou criteri pot permetre aixecar les mesures cautelars encara vigents vinculades a la causa per malversació. Aquest pas és necessari perquè pugui tornar a Catalunya sense risc de detenció per aquesta causa. El Tribunal Constitucional ja havia abordat durant els últims mesos diferents recursos relacionats amb la llei. El debat sobre la malversació era una de les principals qüestions pendents després dels primers pronunciaments sobre la constitucionalitat de l'amnistia. Dolors Bassa es converteix així en una figura central en la resolució d'aquesta disputa jurídica. El seu recurs serveix per establir el criteri sobre l'aplicació de l'amnistia als delictes de malversació relacionats amb el procés independentista.
0: I detenen dos homes acusats de robar en una empresa de la Bisbal. Els fets van passar la matinada del 28 de setembre en una nau industrial. Els lladres haurien sostret eines, material informàtic i altres objectes. Els dos sospitosos van ser detinguts dies després al mateix municipi, Sergi.
4: Els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes de 22 i 33 anys acusats d'entrar a robar en una empresa de la Bisbal d'Empordà. Les detencions es van produir entre l'1 i el 2 d'octubre al mateix municipi després d'una investigació policial. El robatori va tenir lloc cap a les 5 de la matinada del 28 de setembre en una nau industrial. L'empresari va desplaçar-se fins a les instal·lacions després de l'activació de l'alarma. En aquell moment no podia consultar les imatges de les càmeres de seguretat, però quan va arribar a l'empresa va comprovar que faltaven diversos objectes de l'interior del recinte. Els lladres haurien sostret eines d'una furgoneta de l'empresa i diferents objectes de dins de la nau industrial. Segons la investigació, els autors haurien saltat la tanca perimetral per accedir al recinte. Després haurien entrat en una furgoneta estacionada a l'interior i haurien agafat una radial, diverses bateries i cablejat. Posteriorment, els lladres haurien forçat el pany d'una de les portes d'emergència per entrar a l'edifici. De l'interior de la nau s'haurien emportat material informàtic, una cafetera i una desena d'ampolles de begudes alcohòliques. Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació després de tenir coneixement dels fets. Les indagacions van permetre identificar els dos presumptes autors i localitzar-los dies després a la mateixa Bisbal d'Empordà. Els dos homes van quedar arrestats com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força. Els detinguts tenen antecedents i ja han passat a disposició judicial.
0: I Calonge acollirà el 10 d'octubre una taula rodona per analitzar el futur de les Gavarres després de l'incendi del 3 de juliol. La trobada començarà a les 7 del vespre a la Sala Gran del Castell de Calonge i estarà oberta a tothom. El debat parteix de l'incendi que va cremar unes 2.300 hectàrees del massís el 3 de juliol. La trobada vol analitzar què va passar, conèixer l'estat actual del bosc i plantejar propostes per evitar nous episodis similars. Carla.
3: La jornada també posarà sobre la taula com s'ha gestionar el bosc després del foc i quin model forestal es vol per les pròximes dècades. L'organització planteja el debat des de diferents punts de vista relacionats amb l'activitat quotidiana a les Gavarres. Un dels eixos serà precisament el paper de les persones i els sectors que treballen o desenvolupen activitats al massís. El debat abordarà la implicació de pagesos, ramaders, propietaris forestals, activitats de turisme rural, caçadors i boletaires en la cura del territori. La taula reunirà participants amb perfils diversos. Intervindran David Morillas, bomber voluntari, juntament amb Quim Gubau, gerent del Consorci de les Gavarres, i Oriol Bassa, enginyer de forest i naturista. També participaran Joan Botell, propietari forestal de Fitó, Albert Ribas, pastor, Toni Rebull, vinculat al turisme rural, i Martí Comas, pagès. La biòloga i divulgadora ambiental Laura Guerrero serà l'encarregada de moderar la conversa. La diversitat dels participants permetrà abordar la situació de les Gavarres des de diferents perspectives. La gestió forestal, les activitats econòmiques i la conservació del territori formaran part d'un debat que vol incorporar les aportacions del públic. L'associació Junta d'Arbres planteja la trobada com un espai per buscar solucions i compartir propostes després de l'incendi. La jornada també vol obrir una reflexió a llarg termini sobre quin bosc es vol deixar a les generacions futures. La taula rodona començarà a les 7 del vespre del divendres 10 d'octubre a la Sala Gran del Castell de Calonge. L'accés serà obert a tota la ciutadania amb la voluntat que els assistents puguin participar en el debat sobre el futur de les Gavarres.
0: I la Cambra de Comerç de Palamós organitza aquest dijous al Parc Hotel Sant Jorge de Calonge i Sant Antoni una nova jornada de debat sobre empresa i futur, centrada en la relació entre la banca de proximitat, el client i la intel·ligència artificial. La trobada comptarà amb la participació del president del Banc Sabadell, Josep Oliu. El president de la Cambra, Pol Fages, considera que es tracta d'una cita especialment significativa per a l'entitat, tant per la relació que la Cambra manté des de fa anys amb el Banc Sabadell, com per la possibilitat d'apropar el seu màxim responsable al teixit empresarial del territori, Joan.
1: Un dels principals eixos de la jornada serà l'impacte de la digitalització i la intel·ligència artificial en el sector bancari i empresarial. Fages, però, insisteix que aquesta transformació ha de mantenir les persones al centre. Per al president de la Cambra, la incorporació de noves eines tecnològiques ha d'anar sempre acompanyada de formació perquè treballadors, empresaris i professionals puguin adaptar-se a les noves necessitats.
5: Mira, jo sempre faig una reflexió així molt natural, que és que darrere d'una pantalla sempre hi ha una persona. Per tant, el que es tracta és de que les persones s'adaptin a les noves circumstàncies i que potser, doncs, si estaven sempre fent de pantalla, doncs ara que es converteixin en analistes i programadors i digitalitzadors darrere, no?
1: Fages també reivindica una banca capaç d'acompanyar les empreses en moments d'incertesa econòmica i política. Considera que els períodes d'inestabilitat poden frenar decisions d'inversió i provocar una actitud més prudent tant entre els negocis com entre els consumidors. En aquest context, afirma que la banca de proximitat pot mantenir un paper important facilitant finançament i donant suport a empreses que necessiten afrontar noves inversions o moments de dificultat.
5: Aquesta banca de proximitat que acompanyi, no?, en aquestes decisions, que potser doncs s'arremangui una mica més, i aquella empresa que potser necessita doncs un impuls o un suport doncs d'aprovació de línies doncs de crèdit, de finançament, que pugui comptar-hi amb el banc i que pugui i que pugui confiar-hi.
1: Malgrat l'augment de la banca digital i de les alternatives tecnològiques, Fallés considera que els empresaris continuen necessitant interlocutors estables amb qui poder parlar directament. Una de les seves reivindicacions és que els gestors bancaris no canviïn constantment, perquè això obliga les empreses a tornar a explicar reiteradament la seva situació i les seves necessitats. Més enllà de la jornada, la Cambra de Comerç de Palamós manté diferents línies de treball destinades al teixit econòmic de la seva demarcació. Entre les activitats que destaca Fages, hi ha formacions relacionades amb la intel·ligència artificial, programes d'ocupació, cursos d'oficis, accions d'internacionalització i projectes destinats a emprenedors i a empreses emergents.
0: I nosaltres, com sempre, cada dimecres ens agrada repassar tota l'actualitat cultural, totes les activitats que podem fer al Baix Empordà. I és que avui hem d'anar fins al nord de la comarca, concretament a l'Estartit. I és que en aquest viatge pels equipaments culturals del Baix Empordà, avui volem parlar amb el director de l'Espai Medes, l'Antoni Rovires, sobre la programació i el pes que té aquest espai en la promoció cultural i també en la divulgació del mar. Bon dia, Antoni, com estàs?
6: Molt bon dia, molt bé.
0: Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè això, vull dir, l'Espai Medes, esteu allò en plena programació de tardor, que crec, ara la repassarem, però crec que teniu propostes molt interessants, no?
6: Nosaltres creiem que sí, perquè en primer lloc ens agrada molt a nosaltres, Maria, i tot el que agrada a un generalment agrada als altres.
0: Exacte. No, i per aquells que no ho coneguin, perquè l'Espai Medes, vull dir, és bastant nou, es va inaugurar a mitjans de l'any 2025, però quin pes té aquest espai en la divulgació i el coneixement de la tradició marítima, sobretot en aquesta zona de l'Estartit, però també del Baix Empordà en general?
6: En té molta. De fet, és una necessitat de fa molt de temps de tenir un espai que doni a conèixer un dels espais tan emblemàtics com són les Illes Medes i el litoral. La nostra motivació és treballar al litoral des del vessant, podríem dir, propi del medi ambient, de l'ecologia marina, però també des del punt de vista de la identitat. Treballem una mica en el sentit d'un paisatge, cultural integrat per persones amb un gran valor ecològic. Això és molt necessari perquè, d'alguna manera, és un dels elements, podríem dir, més destacats que té el municipi, però alhora també és un espai que té molt de pes a Catalunya. Tenim les úniques illes del país i, per tant, doncs això ens dona molta singularitat.
0: Esclar, com neix la necessitat de crear un espai dedicat a allò, a aquestes Illes Medes i a tota aquesta biodiversitat que hi ha a la zona? Quan neix aquesta idea de crear l'Espai Medes?
6: La idea és molt remota, la idea és una idea que ja es portava portant des dels anys 1960, imagina't que si té valor. El que passa que no havia pogut reeixir mai, i llavors a principis del segle XXI, el 2010, doncs aquesta idea qualla amb un projecte que el Club Nàutic doncs enceta amb la idea de fer un equipament. En aquesta idea s'hi suma el Parc Natural i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, que som els que gestionem ara l'equipament, juntament amb el Parc Natural. Finalment ho hem portat a terme amb una exposició permanent, que precisament també es diu com el vostre programa, un viatge al fons del mar, i amb aquesta exposició el que volem és això, comunicar els valors naturals i culturals d'una manera agradable, d'una manera immersiva i per a tots els públics, perquè tothom pugui entendre quines són les singularitats d'aquest espai, que compta, com ja hem avançat, amb una exposició permanent.
0: Esclar, en aquesta exposició permanent hi podem trobar allò, aquests elements característics que donen aquesta singularitat a les Illes Medes, no? Perquè parlàvem de que són les úniques illes allò que tenen aquesta protecció, aquest tipus de protecció a Catalunya, no?
6: Efectivament, són les úniques illes que tenim, podríem dir, grans a Catalunya, i això doncs és un gran laboratori per conèixer com es comporta un espai d'illes. No? Les Illes Medes, a més, doncs, és un dels espais de més gran diversitat de tot el Mediterrani, i això també li aporta un valor afegit. Hem de pensar que les Illes Medes és un laboratori a mar oberta on hi passen universitats, hi passa gent de tot el món. Si poguéssim tenir tots els estudis que s'estan fent actualment de les Illes Medes, veuríem que tot el món hi ha investigadors doncs, que n'extrauen conclusions i, per tant, és un laboratori per conèixer aspectes del canvi climàtic importantíssim, no? No només a Catalunya, sinó, m'atreviria a dir, mundial.
0: Esclar, parlàvem de que l'espai es va inaugurar a mitjans de l'any 2025, però com ha evolucionat tot el projecte fins a dia d'avui? És a dir, entenc que és un puntal de referència per tota aquesta gent, no?, que estudia les Illes Medes, però també per fer aquesta divulgació a col·lectius com escoles o també visitants que visiten allò els espais, no?, del Parc Natural.
6: Sí, mira, la nostra mirada és una mirada, podríem dir, doble, en el sentit que és un espai d'activitats, és un espai actiu que té la seva agenda trimestral, amb la idea de que la gent del territori, com parlem de gent del territori, no només parlem de l'Estartit i Torroella, sinó de les comarques gironines, puguin conèixer tot el que està succeint aquí a través de cicles, a través d'iniciatives com visites comentades, presentacions de documentals, no? I aquesta és la nostra idea, d'alguna manera donar a conèixer això en els períodes, podríem dir, més baixos. I llavors l'altra idea és això que dius tu, treballar perquè el màxim nombre de públics entri a les sales com a coneixement previ a descobrir un dels valors naturals i culturals. Pensa que és un centre d'interpretació que forma part del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i del Baix Ter. Per tant, aquí el nostre aliat també és el Parc Natural, amb qui treballem. Escoles, ara hem desplegat el nostre projecte educatiu, que es diu Rumb a la Reserva Marina de les Illes Medes, on convidem els nois i noies a fer de biòlegs, a fer de meteoròlegs, a fer d'aprenents de pescadors, val? També doncs, hem generat iniciatives de cara a possibles guiatges que hi puguin haver en grups, i també treballem molt amb aquesta línia d'intentar doncs, fer arribar el contingut més enllà de les nostres fronteres naturals al municipi perquè la gent de tot Catalunya vegi l'Espai Medes com un lloc entretingut, agradable, per venir a passar el seu cap de setmana. No? Aquí estem treballant molt intensament en aquesta captació de públic, no, per dir-ho així.
0: M'agradaria també parlar de l'agenda d'activitats. Parlaves que és aquesta agenda allò trimestral. Ara suposo que ens trobem immersos en tota aquesta programació més de cara a la tardor i a l'hivern. Què podrem fer en els propers mesos a l'Espai Medes? Què hi podrem trobar, a part d'aquesta exposició permanent? Quines activitats hi podem fer?
6: Mira, el dia 23 d'octubre, a les 7 de la tarda, fem una nova conferència d'aquest cicle que en diguem el cicle està passant a les Illes Medes. Presentem un projecte estrella, que és un projecte que mostra com la vida torna al port, és un projecte de regeneració de la vida marina, i coincideix amb l'estrena d'un nou mòdul que tenim a la recepció de l'equipament, on hi haurà una càmera que podràs veure com es regenera el port de l'Estartit a partir d'un projecte europeu. També tenim un altre projecte molt interessant que treballem amb el Museu de la Mediterrània, que és la llongada, aquesta d'alguna manera recuperació de la memòria oral, on presentem un documental d'en Josep Pasqual. Això serà el novembre, el dijous 26 de novembre. Josep Pasqual, l'home del temps enamorat de l'Estartit. Fixeu-vos a quin títol més bonic. I llavors, doncs, aquí presentarem aquest document audiovisual. El desembre també presentarem una exposició del estimat i malaurat Àlex Lorente, que recull un concurs de fotografia que estrenarem aquí a l'Espai Medes. Això serà el divendres 4 de desembre. I, finalment, amb motiu de Santa Llúcia, que és la festa major de l'Estartit, fem dues activitats que ens agrada molt comentar. Cases i gent de l'Estartit. Això serà el dissabte 12 de desembre, amb gent de l'Estartit, que ens explicarà la història des de la seva pròpia veu. I, finalment, el 13, una jornada de portes obertes a l'Espai Medes per visitar el centre de manera gratuïta.
0: Tot això com a activitats, però quins són els reptes de futur per un espai com l'Espai Medes?
6: El repte de l'Espai Medes és, en primer lloc, fer-se estimar per la gent de casa. Això és el primer gran repte que tenim. El segon gran repte és que l'Espai Medes esdevingui un pol d'atracció per tota aquella gent que ens poden venir a visitar. A l'Estartit ja hi ha coses per fer, moltes coses per fer, i l'Espai Medes és una d'elles. Per tant, aquest és un objectiu que tenim a mig plaç, que és que l'Espai Medes es converteixi en un pol d'atracció. Però l'objectiu més profund és aprendre a estimar aquest territori, aprendre a valorar els valors naturals i culturals com el més gran dels tresors que tenim i, d'alguna manera, poder contribuir en aquesta millora de la consciència ciutadana. Això lligat, evidentment, amb propostes educatives i molts programes que tenim. Però jo et diria aquests tres grans eixos. Ser estimat, ser un pol d'atracció i contribuir a millorar el nostre entorn.
0: Doncs, Toni Rovires, hem parlat d'aquest Espai Medes, de totes les tasques que teniu previstes de cara al futur, també de totes aquestes activitats que, si consultem l'espai web de l'Espai Medes, podrem trobar-les totes, podrem comprar entrades, no?, suposo, també, i agrair-te,
6: sí,
0: també...
6: Sí, les activitats, disculpa, Maria,
0: sí,
6: perdona,
0: no.
6: Les activitats que hem comentat ara totes són gratuïtes, l'única cosa que, com que tenim un espai petit...
0: Cal fer reserva.
6: Doncs sí, hi ha una reserva doncs, connectant-se a www.espaimedes.cat, doncs d'allà es pot fer la reserva. Anem comunicant les activitats, però és això, nosaltres, per garantir una mica el seient, doncs fem això
0: clar.
6: Per la comunitat de les persones.
0: Molt bé, doncs Antoni Rovires, director de l'Espai Medes, gràcies per ser aquí al Supermatí i esperem que vagi molt bé tota aquesta programació i estarem molt pendents de totes les novetats que vinguin d'aquest espai. Gràcies.
6: Un plaer.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
6: Anem bé, Maria, això?

0: Jornada novament marcada per la inestabilitat, ruixats, tempestes al matí al sud de la comarca i a la tarda podríem afectar el nord de les Gavarres. Tot plegat amb una temperatura suau i demà dijous continuen els ruixats i les tempestes.
1: Doncs nosaltres que acabem el supermatí repassant els titulars, i és que Territori vol començar l'any que ve les millores de les carreteres entre Parlavà, Serra de Daró i Colomers i Verges. També que el Baix Empordà inicia la vacunació de la grip i de la Covid en punts sense cita prèvia. I també que el Tribunal Constitucional dona la raó a l'exconsellera Dolors Bassa en el seu recurs per l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació. Nosaltres, com sempre, us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí i ens tornem a retrobar demà a partir de les 8 a Ràdio Capital, també a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Gràcies i sobretot per aquells que no hagueu agafat paraigua, agafeu-lo per si de cas per aquests ruixats que podrien aterrar a la comarca. Ens retrobem demà a partir de les 8. Que passeu un molt bon dimecres. Adeu, adeu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9. Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
2: Manà, manà. Maxil·la
3: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxil·la Estètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
3: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
2: Manà, manà. Maxil·la Estètic.
5: Aquest octubre, Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11, el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
6: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
7: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat. 25 anys explicant el que passa al nostre costat.

0: i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
1: La millor música del món.
2: La millor música del món.
1: A Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Lapés.

0: Un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: La cançó original és de Tame Impala i ara s'uneix la Jenny a presentar aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: Búhos, els Catarres, Henry Méndez. No és Miami, a Capital.
1: Entendre que jo aquí m'hi vull quedar per sempre.
2: Li fotem una mica un 2.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital et presentem el número 1 de la setmana. Capital. La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys, a la seu de l'EMD de l'Estartit.

0: Banyeta?
1: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
0: On van?
2: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Els 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
3: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
4: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
5: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-lo amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vine al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Venti Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
6: La millor música del món.
7: La millor música del món.
6: A Ràdio Capital.
7: Ràdio Capital.
6: Amb Marc Lapés.

La bona música que continua sonant a la ràdio de l'Empordà. Ara mateix obrint Fine Line, el segon treball d'estudi de Harry Styles. Ara trobem aquesta cançó. Boníssima, es diu Golden. Golden.

0: Cançons,
1: cançons que quan les sents
0: et porten molts records. A Ràdio Capital les tenim totes.
2: Aquesta cançó formava part de la maqueta original de Dominic Fike. Una del 2018 que torna a sonar a l'actualitat és Baby Doll.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
1: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
2: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
3: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepes Park. Més informació a tatobistro.com.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
5: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
6: I amb la ràdio, també.
5: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
6: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
5: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: la millor varietat musical en una sola ràdio.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: La producció està Kevin Parker de Tame Impala. Dua Lipa sona Capital amb Training Season.

0: 25 anys de cançons i territori. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Una col·laboració d'aquelles que teníem ganes, eh? Ginestar, Nil Moliner. Déu-n'hi-do, que bé que sona. Amb qui estaràs?

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
1: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 7 d'octubre tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
9: I amb la ràdio, també.
8: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
9: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
8: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Clapés.
12: 25 anys ben Empordà.
11: Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.

0: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Aquest octubre Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11 el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
1: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
5: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la cabeça.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Va, com està? Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà. Ara t'oferim una proposta ben interessant. Ens la porta aquest jove artista que es fa dir Somr i que debuta a la nostra antena amb aquest Back to Friends. Queda't amb el seu nom. Somr a Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dimecres. El Tribunal Constitucional avala l'amnistia Dolors Bassa. La decisió afecta directament l'exconsellera de Torroella de Montgrí i fixa criteris sobre el delicte de malversació. La resolució també pot tenir efectes en altres dirigents independentistes amb causes pendents vinculades al procés. Fins ara el Tribunal dona així un pas clau en aquesta via judicial. Platja d'Aro demana enderrocar els ponts sobre el Ridaura i construir-los sense pilars per evitar que el riu es desbordi. Els bombers treballen ara per treure l'aigua dels soterranis. A Santa Cristina d'Aro, l'aiguat ha fet malbé dues cases. Palafrugell cedeix 5 solars municipals per aixecar fins a 16 habitatges protegits. Els terrenys són els carrers Masgràs i Pau Claris. Com a mínim una quarta part dels pisos es reservarà per a joves de 35 anys o menys. Amb aquesta mesura, l'Ajuntament vol ampliar l'oferta d'habitatge assequible al municipi. Al Baix Empordà comença avui la vacunació contra la grip i la Covid. Hi haurà punts sense cita prèvia a diversos municipis. La campanya també arribarà a l'Hospital de Palamós i a diferents espais del territori. En aquesta primera fase, la vacunació se centra en les persones amb més risc de complicacions. I tot seguit, la previsió del temps per aquest dimecres. Cel cobert al Baix Empordà, amb ruixats i alguna tempesta local aquesta jornada, més intensos o d'interior. Les temperatures es mouran entre els 16 i els 24 graus amb ambient suau, ben fluix. Demà i els pròxims dies, inestabilitat encara present. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'Estartit. EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Surfa.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 7 d'octubre tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
6: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge, la Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell, una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
7: Mana, mana.
8: Maxil·la Estètic.
9: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
9: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
9: Confia en Maxil·la Estètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
9: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
7: Mana, mana.
8: Maxil·la Estètic.
7: En 25 anys han canviat moltes coses.
10: Han canviat pobles.
7: Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món.
10: Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi.
7: I ara
10: volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José Ex, Fetus, Diversiones, Jofre Bardagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
11: La millor música del món.
12: La millor música del món.
11: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Clapés. Si apostes pels productes de la terra, escolta la ràdio més propera.
12: Ràdio Capital.
11: Ràdio Quilòmetre Zero.
13: Taylor Swift amb el seu So Country i el seu I Knew It.
11: Escolta la ràdio més propera.
12: Ràdio Capital. Ràdio.

0: 100% Empordà. 100%
1: Ràdio. Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: Els Amics de les Arts obrint una nova etapa al costat de Joan Borràs d'Oques Grasses, amb això que s'anomena Segurament t'estimo.

0: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de Perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
1: El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
4: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
5: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
6: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
7: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
6: Quins tractaments fan?
7: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
8: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
9: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
11: Més econòmic del que et penses.
10: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
11: Del nostre web.
10: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: directe l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: perfecta. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la Terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
1: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
5: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
6: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
5: Quins tractaments fan?
6: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
7: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
8: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava. Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Lapés. La millor varietat musical en una sola ràdio.
10: Ràdio Capital.
9: La ràdio de l'Empordà.
11: Seguim amb una de les veus mimades de la ràdio. Parlem de Somber, des que el vam descobrir que no ens el podem treure del cap. My body is not ready.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
1: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
4: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
5: Rebut. I en Banyeta?
4: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
5: On van?
3: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara.
6: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
2: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: 25 anys sonant amb tu. Ràdio Capital.
9: La ràdio de l'Empordà. On a

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.
3: Porta

0: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José X, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Movent i Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
1: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: Mana, mana. Maxil·la Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir... Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments...

0: I l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 a l'11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
1: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital. 25.

0: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
1: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
2: Rebut. I en Banyeta?
1: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
2: On van?
0: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
3: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 7 d'octubre tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
6: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
7: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
6: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
7: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
6: Escola de Fotografia ERAM.
8: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
9: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
8: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
9: Però què passa aquí?
10: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
9: Així no hi ha qui les faci caure.
10: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma. Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
11: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
12: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
13: I amb la ràdio, també.
12: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
13: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
12: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys, a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
3: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Cabategui al carrer. Organitza Oxigen.
4: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
5: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
6: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Festa del Comerç Local de Catalunya. Arriba la Comerciada. Uns dies en els que les botigues s'ompliran d'activitats, amb tastos i demostracions de producte, sortejos de vals regal, i els carrers estaran com ens agrada veure'ls. Plens de vida, de música, de festa i d'alegria. Sortim a fer bategar els carrers.
7: Amb la partida.
6: Agrada veure'ls. Plens de vida, de música, de festa.

aviat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El rei de la rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui el carrer. Organitza Oxigen.
1: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa. Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
5: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
6: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
7: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.

0: Ràdio Capital.
1: Ves al caos de Rodalies d'aquest país, d'avui concretament. Encara dura, eh? Els maquinistes, aquest matí, s'han negat a conduir els trens, segons deien, per raons de seguretat, després que les pluges hagin provocat desperfectes a les vies. Vaja, tot un país sense trens i deixant de la mà de Déu a gent que intenta o intentava arribar senzillament a la seva feina. Escolteu, ara que es parla de vaga general, els usuaris habituals que feu servir Rodalies, no us heu plantejat fer una vaga contra Renfe, Adif o la mare que el va parir? A veure si d'una punyetera vegada posen fi a aquest calvari diari?

0: Sou usuaris habituals del tren? Rodalies, l'AVE que agafeu d'anada a Girona, a Barcelona per treballar cada dia? Ja sé que n'esteu fins als dallonsis d'aquesta situació, però m'agradaria saber com us afecta a la vostra vida diària. És a dir, suposo que l'estrès augmenta, patiu tot el dia per si agafareu el tren, si funcionarà, si arribareu tard a la feina. I sobretot, a la feina us donen marge si arribeu tard? Què us diuen?
1: 972 313 702.
0: Aquesta és la pregunta que també contestaran els nostres col·laboradors. Avui Martí Gironell, que també ens presentarà el seu nou llibre que precisament surt avui a la venda. Mala veïna. El líder de l'orquestra Diversiones, Albert Fort, ens presentarà el seu Diverhit i tindrem el comentari dels periodistes Dani Cortés i Carles Ayats, des de Figueres, ens comentarà activitats de l'Alt Empordà i també aspectes amagats que hi ha darrere de grans èxits dels 80 i 90. Amics, comencem!
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Martí Gironell.
1: Hola.
2: Què tal, senyor Joan Bosch i Costa i companyia?
1: Com estàs?
2: Molt bé, gràcies.
1: Me n'alegro.
2: En vida teva.
1: Escolta, coneixes la teva veïna a Vilablareix? O, entens, no, comencem
2: ja per
1: aquí.
2: Ja sé per on vas, sí. I no m'enganxaràs.
1: Coneixes veïnes de casa teva? Què? Bon rotllo o...

0: què?
1: Sí, sí, tinc molt bon rotllo. No, no tinc cap problema amb aquestes veïnes. O sigui, el títol de la novel·la no, no va per cap relat actual, diguéssim.
0: O sigui, la mala veïna és perquè tens una devoció especial per les curanderes. La meva mare fa anys... Sí. A la Garrotxa, hi havia uns curanderos molt coneguts, i va anar i li va curar tot. I veig que tu tens una devoció especial per les curanderes de l'Empordà, eh?
1: Sí, a veure, no és que hi hagi una devoció especial per les curanderes de l'Empordà o les trementinaires del Pallars i dels Pirineus, però a veure, sí que és veritat que trobo que tenien una capacitat per interpretar, per llegir, per entendre la naturalesa que amb els anys s'ha anat perdent, no? I trobo que està bé recordar-les, reivindicar-les, sobretot això, reivindicar el seu llegat que s'ha anat transmetent de mares a filles o d'àvies a netes, i que és precisament això, un coneixement que fins i tot les més autèntiques eren bastant reàcies de deixar-ho per escrit, perquè precisament creien que, com que era tan poderosa aquesta màgia, diguéssim, no?, de poder curar a través de les plantes, mans de segons qui poden fer més mal que bé, i per tant preferien més transmetre aquest coneixement de manera oral quan es trobava la persona idònia i indicada que sabria fer un bon ús d'aquella medicina, diguéssim, no? I això també em va semblar molt, molt autèntic poder-ho recuperar i, de certa manera, poder-ho encabir a la novel·la.
0: Hem començat, m'has de reconèixer, Martí, per la casa per la teulada, perquè hem començat a parlar de les veïnes, però esclar, Martí Ginonell presenta avui precisament una novel·la on s'endinsa en el món de les remeieres i els sabers femenins perseguits amb el castell de Perlada com a taló de fons, a la novel·la que es diu precisament Mala veïna. Es veu que fa molts anys que aquesta història et rondava pel cap, no, Martí?
1: Sí, sí, sí. Jo sóc una persona, bueno, molt curiosa i masella alhora.
0: I tossuda.
1: I digues.
0: I
1: tossuda, sí, també.
0: I tossuda.
1: Però sí, però bàsicament és la curiositat, el que em fa posar la banya allà en un lloc i vinga, fins que surt. Jo fa molts anys que m'havia encuriosit i que m'havia creat l'atenció als jardins de Peralada, i llavors ara fa uns 10 anys aproximadament vaig poder-ne parlar amb en Jaume Barratxina, que havia estat durant molts anys el director. Del Museu del Castell de Peralada,
0: sí.
1: I és qui em va poder explicar molts detalls sobre com havia sigut la construcció d'aquests jardins, per què, amb quin motiu, amb quin objectiu els fills dels comtes de Peralada, que tornen de París quan el pare, el comte, es mor, doncs compren els terrenys que hi ha al voltant, que es diu Lo Bosc del Comte, per crear uns jardins a l'estil anglès-francès com els que havien vist a París. I no només per fer uns jardins que puguin aparentar elegància i poder, sinó per donar-li una vessant artística, creativa, cultural, educativa, divulgativa, que això se sap molt poc, no? I llavors això em va portar, gràcies a la documentació, anar gratant i anar veient que una de les finques que actualment Peralada i elabora un vi que es diu Mala Veïna, a Garriguella, una de les moltes llegendes que s'expliquen sobre aquest nom parlava d'una curandera, d'una senyora gran, una fetillera, una dona que es feia de mal veure, que vivia als afores de la del poble, i que per això li deien Mala Veïna, però que era una curandera, i llavors la gent li feia vores, però quan li convenia l'anaven a veure, perquè sabien que tenia uns remeis que els podien guarir, no? Llavors aquesta doble moral també m'interessava molt, perquè tant els aristòcrates com la gent normal i corrent de pagès doncs anava amb aquestes dones que les titllaven de bruixes, perquè no podia ser que una dona tingués aquests coneixements que no havia passat per les aules, no? Llavors tot això em va permetre fer aquest creuament i parlar del llenguatge de les flors, o bé per un motiu o per l'altre, per un objectiu o per l'altre, no?
0: Escolta, això és una llegenda, però tu estàs convençut que va existir la mala veïna?
1: Jo no crec pas que no existís, sinó així tal qual l'explica la llegenda, una dona d'aquestes característiques, una dona que té aquest coneixement de les plantes, del bosc, de els remeis naturals que li pot procurar la natura. Vaja, és que jo n'he conegut i en conec encara que són vives, que fan precisament aquest art de curar i de sanar, i crec que tu també n'has de conèixer, i qualsevol persona que ens estigui escoltant també, i potser en té la família, m'entens? Perquè els hi han passat, el que et deia abans al principi, aquest coneixement de generació en generació. I per tant, com que les llegendes precisament tenen aquest component de ficció basat en certes coses reals que amb el pas del temps s'han anat una mica esllanguint, no? Et permet, ja que estàs fent una novel·la, posar-hi aquesta ficció. Com diu Umberto Eco i com jo recordo a l'inici de la nota d'autor de la novel·la, la ficció, com deia Umberto Eco, és una gran eina que et serveix per entendre la realitat. Si a més a més et pots ajudar de la documentació, t'ajuda a fer-la versemblant. Llavors, els lectors que es capbussin en aquesta història veuran tot això que dic, es miraran els jardins d'una altra manera. Els comtes de Peralada deien que un cop entraves als jardins de Peralada podies fer la volta al món sense sortir de l'Empordà. I era perquè hi havia gairebé 160 espècies diferents que et podien portar a recórrer el món voltant pel castell, no? I que a més tenia un objectiu que també hi era, que era el de fer donar volta sobre si mateix, una que entrava en carruatge fins que no arribava al capdamunt del castell, fent-li creure que entrava en els dominis d'uns grans senyors. I l'única cosa que feia era que anava donant voltes sobre si mateix per la situació d'espiral, però que com que anava canviant cromàticament el paisatge, els feia l'efecte que estaven recorrent milers i milers de metres i de quilòmetres, fins i tot d'extensió, abans d'arribar al castell, no?
0: Escolta, tu que t'has pogut capbussar, com dius tu, en les flors dels jardins de Peralada, has provat algun dels remeis que suposadament aquesta mala veïna feia, jo que sé, pel mal de panxa, per un refredat, alguna cosa d'aquestes? Fa servir alguna cosa d'aquestes curanderes de l'any de la Maria Castanya?
1: Oh, i tant, l'oli de cop.
0: Què fa que l'oli de cop, a veure?
1: Tal com diu el seu nom, quan tu has caigut, has aterrissat, que dèiem abans, no?
0: Sí.
1: T'has pelat el genoll o t'has clavat un cop amb la pota o el que sigui, allà on tinguis, abans no et surti la bussoga, diguéssim, no? Abans no et surti el bony, tu t'hi apliques una mica de cotó i deixes anar unes quantes d'aquest oli de cop que es fa amb herba de Sant Joan, i es fa una emulsió. Jo no ho sé fer, això ho fa la meva sogra, per exemple, que, i tenim un parell de pots aquí a casa, i creu-me que quan ens passa qualsevol cosa d'aquestes és que és comprovat, els vells precisament. Sí. Mira, jo aquest estiu vaig caure anant a darrere el meu fill amb el patinet. Vaig caure a terra, llarg, pau. Vaig quedar amb els genolls esgalabrats, no, el següent. Vaig tornar a casa, me'ls vaig rentar perquè no se m'infectessin, i immediatament vaig aplicar-m'hi oli de cop.
0: Martí, tenim problema.
1: Escolta, al cap d'unes hores, ni mal,
0: Martí.
1: Ni botit, ni vermell, ni lila, ni groc, ni de cap.
0: Molt bé.
1: Mena, i l'endemà estava perfecte, i quan els hi ha passat coses...
0: Martí, tenim problemes amb la connexió, ho hem de deixar aquí. Escolta una cosa, a veure si tenim encara temps perquè m'endevinis la cançó. No té res a veure amb males herbes ni amb males veïnes i tota la història, però jo crec que l'hauries de conèixer, com a mínim que et soni. Em sents bé, no, Martí, ara? Em sents bé? No sents bé. Bé, escolta, deixem-ho aquí. La cançó que li volia posar amb el Martí era... Martí, ets aquí encara?
1: Jo et sento perfecte.
0: Vale. Doncs a veure si pots endevinar aquesta cançó. Saps què és això?
1: Hola, jo et sento, eh?
0: Sí, però saps què és la cançó? La sents, la cançó?
1: Home.
0: Què?
1: Find Young Cannibals.
0: Molt bé. Apa,
1: Find Young Cannibals.
0: Deixem-ho aquí perquè la connexió és una mica pèssima avui. Jo crec que la mala veïna ha fotut un mal averany aquí.
1: Sí, good thing.
0: Exacte, good thing. Martí, que escolta, que, per cert, aquest dissabte Martí presenta a la llibreria 22 a 11:45 del matí el llibre, el nou llibre que es presenta avui, que es diu Mala veïna. Martí, fins la setmana que ve. Adéu!

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence, disfrutant del silenci. Però aquí no hi ha silenci. Després de la públic, el que sonarà és això, eh? All love is a lie. Un clàssic dels 80, finals dels 70, però versionat per Cyril, res fa un parell d'anys, i el recuperarem d'aquí uns moments.
1: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
2: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui el carrer. Organitza Oxigen.
3: Hi ha un moment
4: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
3: Perquè saps que no ho entendràs.
4: Perquè et canses d'esperar.
3: I de no saber exactament què estàs pagant.
5: I si fos fàcil?
3: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
4: Sense sorpreses.
3: Parles amb persones i saps en tot moment
4: què tens contractat.
3: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
6: Truca ara al 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
7: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
8: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
9: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
10: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
11: I amb la ràdio, també.
10: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escoltes Ràdio Capital.
11: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
10: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
12: Si ja has ballat amb Ximixanga o Festuc, prepara't per descobrir l'última novetat de Marcos.
13: La

0: Marcos, Fatxenda, amb el suport del Departament de Cultura.
1: Les tardes de Girona amb Joan

0: 3 quarts de 5 de la tarda i 3 minuts a Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio Girona 94.4. Volem parlar dels viatges de l'Imserso, perquè cada vegada es complica més. Cada vegada hi ha més demanda i menys oferta. Hem vist fotos aquests dies a agències de viatges de les comarques de Girona de jubilats que intentaven aconseguir un viatge i que en 10 minuts es polia aquell destí un dels més populars. Volem veure com és tot aquest procés per la gent que ja té l'edat d'aprofitar-se dels viatges de l'Imserso i les dificultats que tenen. Anem a Olot. Olot Viatges ven viatges de l'Imserso i el seu responsable Jordi Bayona ens acompanya ara mateix. Jordi, bona tarda, com estàs?
1: Sí, bona tarda.
0: Escolta, és un calvari pels jubilats agafar un viatge, jo què sé, a Tenerife, a Balears. Cada vegada es complica més? Cada any és més complicat, això?
1: Bueno, de fet, sempre ha estat complicat, no vull jo dir que sigui fàcil, perquè el problema és que no hi ha plaça. O sigui, hi ha, anem a suposar, 80.000 persones inscrites o 70.000 persones inscrites a la demarcació de Girona, uh-huh. I realment en places reals totals potser hi ha 3.000, 2.000, o sigui, 60 i pico mil o 70 mil seran de cada censo. Llavors, clar, aquí hi ha un embut primer tremendo. Però és que, clar, dels... anem a suposar que dels 70 mil inscrits vulguin anar-hi 30 mil. Tots 30 mil d'aquests, segurament, doncs, un 70-80% tenen illes, perquè han de triar. O sigui, ells, quan s'inscriuen, trien o illes, o península, o circuits culturals. Sí. Llavors, el que més cartes té, o el lloc on hi ha més gruix, és illes. Illes potser és el 70%, o sigui, estaríem parlant d'una quantitat importantíssima de gent. Tothom, la primera opció que vol és anar a Canàries, sempre. Llavors, clar, aquí partim de la base de que hi ha les places que hi ha.
0: Clar.
1: A més, Imserso tampoc són tontos. A Balears els hi costa més barat, doncs posen més places.
0: Clar.
1: Que no a Canàries.
0: Clar.
1: És una evidència, això també. Llavors, què passa? Doncs que els destins de Canàries duren entre 1, 2, 3 segons màxim.
0: Perdó, torna a repetir. 1, 2, 3 segons els destins de Canàries?
1: Segons, sí.
0: Ostres!
1: És realment cau. O sigui, és com que vas, o sigui, aconseguim tancar una reserva, dos... Nosaltres tenim una estratègia pròpia que pregravem DNIs,
0: sí.
1: Però tot i així pots entrar una reserva, dos, a Canàries. Llavors ho parem amb diversos ordinadors, tenim totes unes estratègies, però tot això és molt complicat. Podem col·locar molt poques peticions d'illes i, no sé, i a vegades fa com que te la dona i no te l'ha donat o te l'ha ficat en llista d'espera, saps? A vegades o sigui, el sistema és una mica pervers, fa com sembla que te la dona i tal. Però per el que jo sé, la gent jubilada, que s'ho fa ell directament, que van a través d'una altra plataforma, aquella encara es col·lapsa més i té més problemes.
0: Sí.
1: Aquella crec que encara és pitjor.
0: Clar.
1: Per el que em comenta la gent, no?
0: Escolta, Jordi,
1: després,
0: Jordi,
1: una mica això és...
0: Jordi,
1: sí,
0: d'aquests 3-4 segons de gent afortunada que pot anar a Canàries una setmana de vacances tot pagat, què val per persona?
1: Els Canàries són una mica més cars i també hem de tenir en compte que deu estar sortint uns 400 i algo d'euros una setmana. Però si és a l'octubre o al maig hi ha 100 euros més. I si és un segon viatge, que un segon viatge ja és una teoria, que perquè tu hi has d'esperar 24 hores i estem dient que dura 1, 2 o 3 segons, i un segon viatge a altres llocs igual dura 15, 20, 30 minuts. O sigui, que és impossible fer un segon viatge, pràcticament.
0: Clar,
1: però un segon viatge també et cobrarien 100 euros més.
0: Clar, ara et volia preguntar quins eren els destins preferits dels gironins, però els gironins acaben agafant el que queda, no?
1: El que queda, sí. És que aquí és un... O sigui, nosaltres el que fem és que la gent ens porta les cartes abans i ens diu, a veure, avui, en primera opció això, en segona opció això, en tercera opció això, en quarta opció... I anem apuntant totes les seves preferències fins al punt d'arribar al moment que diu, si no surt ni això, ni això, ni això, ni això, ni això, no vaig enlloc, doncs d'acord, aquí hem d'arribar i busquem aquest punt. I llavors anem agafant tot el que podem sota el que ens ha indicat el client.
0: Digue'm una cosa, ara... Jordi, i al final el que queda què és? On els portes la majoria de jubilats?
1: A veure, les cartes d'illes als Canàries és el més demandat, després venen illes Balears. De Balears, el Menorca és el més demandat, després l'Eivissa i finalment el Mallorca. El Mallorca és el que dura una mica més. Però pensem que tot el destí d'illes hauríem estar parlant d'uns 15-20 minuts que queda tot ple ja. Val? O sigui, és això és tremendo.
0: Saps una cosa?
1: A una velocitat, 3-4 persones, 4 ordenadors, i és un tema d'anar amb molta velocitat. Tot i això, aquest any estic content perquè hem col·locat o hem aconseguit jo diria entre el 80 i 90% de les cartes. Ara, sí que és veritat que tota aquesta gent que deia o vaig només a Canàries o no vaig enlloc més, doncs aquests sí que hi ha hagut gent que, doncs clar, que és impossible perquè no dones.
0: Jordi, saps que el destí més popular en aquests moments de l'Inserso sortia la setmana passada, no sé si ho vas llegir, Benidorm és un dels destins, a part de les illes, més populars.
1: Bueno, clar, això és que hi ha gent que té illes, llavors hi ha gent que té península.
0: Sí.
1: Llavors, península, per exemple, a la província de Girona, Benidorm no hi era. Llavors, Benidorm no s'hi pot anar. Hauries d'anar sin transporte. Però, clar, aquí hi ha un altre problema, que és que els viatges sense transport, que podries dir, me vaig amb el meu cotxe a Benidorm, vale. Però no pots, per què? Perquè l'Inserso el van fer dilluns i dimarts a mitja Espanya i el dijous i divendres a l'altra mitja, i nosaltres estàvem a l'altra mitja. Què passa? Que quan la primera mitja va acabar els viatges organitzats amb transport,
0: hòstia,
1: va dir, pues ara el que faré sense transport.
0: No,
1: i clar, et van tispar totes les places. Llavors, altres comunitats s'han quedat tot el sent transporte de tots, clar, perquè els descens de transport no tenen un origen, el pot agafar el mateix plaça en l'hotel d'on Pepito de Benidorm, la pot agafar un senyor des de Bilbao que des de la Corunya, que des de Girona, o de Figueres o d'on sigui, saps? Llavors, clar, aquí està el punt aquest pervers del sistema, també, clar. I, de totes maneres, hem de parlar que la majoria de gent jubilada vol el viatge organitzat amb transport, que surten de Girona, els porten amb autocar a l'aeroport o a destí, volen el paquet amb tot.
0: Exacte. Jordi, Benidorm...
1: I Benidorm no hi era.
0: No. Benidorm, ara, en aquests moments, ja no és el destí de l'estat espanyol més popular. És Lloret de Mar, però esclar, li dius un d'Olot que se'n vagi a Lloret de Mar, li dius, i vas tu.
1: Exacte. De fet, Lloret a nosaltres no ens l'ofereixen, perquè amb transport ja no te'l fiquen.
0: No.
1: Però sí que hi havia, per exemple, que tampoc ho volia ningú, hi havia, amb sortida des de Girona, hi havia el Maresme, hi havia aquí Santa Susana.
0: Sí.
1: Per exemple, o hi havia Salou, o hi ha hagut també aquí a Oropesa, que és on hi ha el gruix important de places. Fiquen moltes places per aquí a Castelló, per aquí a Salou, i poques places més lluny.
0: Jordi, t'agraeixo moltíssim que ens hagis comentat una mica totes les dificultats, tots els entrebancs i les destinacions més populars que trien els gironins o que poden triar els gironins, perquè la resta ja estan triades en aquests moments. Jordi Bayona és el responsable d'Olot Viatges. Jordi, una abraçada molt forta i gràcies per atendre'ns.
1: No, gràcies a vosaltres.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
2: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro, un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de S'Agaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
3: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
4: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
5: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
6: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram. El Medallot, @Estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
7: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.

0: Cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Cinc de la tarda i 4 minuts, Taronja Ràdio Girona, 94.4, Ràdio Capital, 95.6. D'aquí uns moments, com cada dimecres, el Diverhit de l'Albert Fort, líder de Diversiones. Serà d'aquí uns moments. Abans li posem nosaltres més hits, més marxa. Barri, me som-hi!

0: 5 minuts, un quart de 6 de la tarda. Albert Fort, bona tarda, com estàs?
1: Molt bones tardes, què tal?
0: Bé.
1: Ha passat la tormenta.
0: Sí,
1: ha passat la tormenta.
0: Després de la tempesta arriba la calma. Estàs calmat? Això. Estàs calmat ja?
1: Bueno, sí, m'ha deixat una mica platanat aquestes pluges, no? Aquest cap de setmana ha sigut com una baixada de tensió, sí, allò total, no? Nosaltres, sí, també tenim un concert que vam tenir que anul·lar, però allò de quedar-te dos dies a casa, que començar ja a canviar, la gent es va tornar a boja, no?, a canviar l'armari perquè no sabíem què fer a casa, i llavors sí que m'ha deixat com en plan, bueno, s'ha acabat ja l'estiu, s'ha acabat el bon temps, i bueno, comença la tardor.
0: Escolta, et faré la pregunta que vam fer dilluns als nostres oients després de l'episodi de pluges del desbordament de la Riera de Calonge. Ja vas veure com sortia l'aigua negra del foc de les Gavarres a Sant Antoni. Sí. I clar, ens hem hagut de quedar tot aquest cap de setmana passat a casa perquè a tota hora sonava l'alarma. No sé si et van despertar a les 5 o les 6 del matí, no sé quantes alarmes a tu també, suposo, no?
1: Sí, com a tothom. A les 6:50 va sonar diumenge.
0: Sí, no?
1: 6:50, llavors sí. A les 8 un altre cop.
0: Sí, sí.
1: I vaig anar a veure-ho, vaig anar a veure-ho.
0: Ah, sí?
1: A la tarda, que ja estava tot més calmat, vaig baixar a Torre Valentina i sí, feia coseta veure l'aigua negra que baixava de les Gavarres i, bueno, també, bueno, la naturalesa... Bueno, en estat pur.
0: Clar, amb un home tan actiu com tu, em sembla que n'hem parlat alguna vegada, que cap de setmana ens recomanaven, recomanació, obligació, de no sortir de casa perquè les coses estaven molt malament. Clar, un cap de setmana tancat a casa, hi ha gent que li cau la casa, hi ha gent que aprofita per fer bricolatge, llegir llibres, mirar sèries, tocar-se els dallonsis. Un cap de setmana a casa sense sortir per l'Albert Fort és un suplici o al contrari?
1: És un drama total, perquè a part jo sóc una persona que visc enmig de la plaça Major i que no esmorzo mai a casa, o sigui, ja baixo a baix a fer el cafè, a llegir el diari,
0: sí,
1: a parlar amb un amb l'altre. Sóc molt de carrer. Però saps allò que durant l'estiu vas pensant, això no, ja ho faré, saps que vas ordenant coses, no? Això ja ho muntaré, això ja ho faré el primer cap de setmana que no faci bo. I llavors, clar, tenia tantes coses acumulades que va ser com, avui no hi ha excusa, bueno, que cada setmana no hi ha excusa, i va ser això, bricolatge, canvis d'armaris, sí, ordenar coses, tenia 30.000 bosses per portar a la deixaria el dia següent, bueno, vaig fer feina, però per mi és un drama, sí, a mi no m'agrada estar a casa. M'agrada estar al vespre un rato, sí, però, hòstia, m'agrada córrer.
0: Tu ets manetes, Albert?
1: Què va, sóc un drama, ni idea. Sóc maneres per cuinar una miqueta, però totes aquestes feines de posar, jo què sé, allò que, bueno, això ja t'ho arreglo jo sóc un drama, jo quan tinc que muntar un moble d'aquests de, no diré marques...
0: Di què?
1: Hòstia, tinc que mirar-m'hi 400 vegades perquè el monto del dret, del revés, vull dir, sóc un drama. Mira, cada un el seu, jo...
0: Ostres, tu, t'ho dic sincerament amb el cor a la mà, no hagués dit mai, Albert, que et sortís bé la cuina, perquè és que no t'hi sé veure. Què saps fer? Què saps fer?
1: De tot, fregits, pastes elaboradíssimes, si has de fer un sucat de peix, jo què sé, el que vulguis, vols.
0: Carai,
1: que t'ho diré un dia.
0: Home, que, això per
1: sí,
0: això...
1: Amb
0: per
1: un
0: això...
1: tutorial,
0: Sí.
1: Amb un tutorial.
0: És igual,
1: amb un tutorial al costat, i quan tinc molta temps, si no

0: Tinc temps, no m'agrada cuinar.
1: Bueno.
0: Tinc temps, allò, agafo una copa de vi, vaig fent el merda, me penso que estic fent un programa de televisió,
1: sí.
0: I vaig dir, ara poso't això aquí, ara et seguim els passos, i faig tota una performance, que això, si deixo la cuina, fet una puta merda. Ai, perdó.
1: Bé, és igual.
0: Deixo la cuina,
1: escolta,
0: que diuen...
1: escolta, a tu em convides
0: faig
1: un
0: una escudella. Què? Faig una escudella i unes llenties, Tete.
1: Ah, sí? Tema llenties sí, m'agrada molt, tema llenties oh. M'encanta.
0: Allò, uns putxeros d'aquests d'hivern,
1: sí?
0: Hosti, m'encanten, oh. Tio, sí, sí.
1: Escolta,
0: ja te convidaré.
1: Doncs avisa'm, farem el d'allà. Però avisa'm quan ho tinguis jo tot fet i jo, a canvi, et rentaré els plats i l'olla i tu...
0: Jo portaré un tàper aquí a la ràdio.
1: Un tàper aquí a la ràdio.
0: Però
1: com, a veure, com vols que mengi amb la boca plena, cony, i parli?
0: Bueno, te'l fots després al vespre. Bueno,
1: ah,
0: vespre,
1: vale.
0: Les llenties són feixugues. Bueno, jo te portaré un tap i te'l menges quan vulguis.
1: Vale, va. Cançó d'avui.
0: El Mundo.
1: D'en Jimmy Fontana?
0: D'en Jimmy Fontana, però com que l'altre dia me vas dir... Vam escoltar aquella cançó amb aquella
1: de el Luis Miguel. Quina vergonya vaig passar.
0: Home, no, va ser curt. Però avui he pensat, fotem-la una mica més moderna, i Efecto Mariposa
1: sí.
0: Va fer
1: una versió.
0: Una versió que a mi me va agradar molt i que nosaltres una mica la vam també, en una època la vam versionar fent aquesta versió que fem ells. I res, una cançó que, no sé, he pensat, se tanca un cicle de la gira, El Mundo,
1: ah.
0: I és com rodó, i ara aquest dissabte que acabem a Barcelona, concert d'Hostafrancs,
1: ah, sí?
0: Mític, tancament de gira.
1: Ostres.
0: D'estiu, després farem quatre sales a l'hivern, quatre sales comptades, però descansarem una miqueta.
1: Hosti, diumenge coincidireu amb els... amb les oques, tu...
0: Sí, sí, ja ho hem dit, que el concert de les hores és a 8:45, nosaltres comencem a 12:00, per tant, si algú baixant de Montjuïc, baixa les escales, estàs a plaça Catalunya, darrere de plaça Catalunya hi ha el carrer Vilardell on te toquem.
1: Ai, que boig que som.
0: Pots fer doblete. De fet, no vull dir-ho així amb la beca gran, però al final fan de taloners de diversions a Barcelona.
1: Apa, Albert, Albert.
0: Màxim respecte, que divendres me'ls vaig a veure, que me'ls estimo molt a les
1: hores. Molt bé.
0: Sí,
1: m'agrada. Escolta, avui hi ha molta gent de la ràdio que va veure la Oques Grasses. Escolta, dimecres que ve ens sentim, d'acord?
0: Vinga, guapo, una abraçada.
1: Adéu.

0: Listen that, you ain't all of that, cat.
1: Aretha Franklin amb el seu Respect. A 6:15 i un minut. Després de la publi ens espera aquesta cançó que va ser un èxit de Teddy Swims. Fins ara mateix!
2: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
3: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com. Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge, la Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell, una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
4: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
5: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon?
6: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
5: I el manteniment?
6: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 7 d'octubre tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
9: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 7 d'octubre tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
2: Aquest octubre Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11 el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe, amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.

0: ho tornem a posar perquè no s'ha sentit qui ha de parlar ara. Un, dos, tres... No encerto ni una. A veure, Bosch, un, dos, tres...
1: Dani Cortés.
0: Exacte. En Dani Cortés avui no és aquí. No és aquí ni allà. Està cap allà a veure...
2: Tinc un cel i un infern...
0: Quina enveja. Està en ruta camí del concert de d'Oques Grasses. Hola, Dani.
3: Sí. Hola.
0: Com estàs?
3: Bé, molt bé. Mira, hem parat un moment a la P7, hem parat al
0: costat. Sí, sí.
3: Entre camions que i trailers.
0: Que maca, la P7, eh? Cada dia és preciosa.
3: Sí,
0: eh?
3: maco. Està verda de la pluja.
0: Sí, sí. Escolta, plourà o no? Quin temps fa per...
3: Bueno, clar, jo és que encara és per on som, per la Tordera, per Tordera.
0: Sí.
3: No ho sé... pot ser que caigui algun plogim per allà baix, però, espero que aguanti.
0: Molt bé. Escolta, hi ha molta passió. Hi ha molta passió per Oques Grasses. No sabia que fossis tan fidel i tan militant d'Oques Grasses, Dani.
3: No, no ho soc gens de militant i fidel. Però recorda que les entrades es van posar... No, les entrades es van posar a la venda ara fa un any.
0: Sí.
3: I en aquell moment hi havia molta passió. Saps, tu saps el que és el FOMO?
0: No,
3: doncs hi havia molt de FOMO per, no sé, al concert d'Oques Grasses.
0: Sí.
3: I tothom va córrer a comprar entrades.
0: Sí.
3: I ara som molts els que tenim entrades per tots aquests concerts, no sé si són 4 o 5, que havien de començar ahir, però per culpa dels ruixats que queien a Barcelona, el d'ahir es passa demà, i per tant el d'avui, el que vaig jo, és el primer concert de tota la sèrie de comiat que fa Oques Grasses.
0: Que bé. O sigui, tu fas com en Vicente, donde va la gente, eh? O sigui, no ets fan...
3: Donde va la gente, exacte.
0: Exacte, molt bé. Escolta, en Dani Cortés cada setmana ens comenta curiositats que passen a les comarques de Girona, i cada vegada tenim més a la vora les fires de Sant Narcís, que s'inauguraran amb un espectacle de 300 drons sobre la ciutat. Ha de ser una meravella, això.
3: Doncs sí, serà un espectacle, una de les principals novetats de les fires d'aquest any. Serà la nit del 23 d'octubre. 300 drons s'enlairaran simultàniament sobre Girona per formar figures de llum al cel. L'espectacle es farà a les 10 de la nit, just després del pregó, i es podrà veure des de la zona de la cova. Els drons aniran dibuixant diferents formes relacionades amb la ciutat i amb les fires de Sant Narcís, amb símbols, espais i tradicions gironines, a través de figures creades únicament amb punts de llum en moviment. La proposta porta per nom Un somni a fires i formarà part de l'acte inaugural d'aquest any. Les fires comencen aquell mateix divendres 23 d'octubre i s'allargaran fins a l'1 de novembre. És la primera vegada que Girona incorpora un espectacle de drons a l'inici de les fires i serviran doncs, per convertir el cel de la ciutat en una gran pantalla de llum.
0: I a més, l'empresa que ho fa és de Salrà, la mateixa que va fer l'espectacle de drons de la inauguració de la Sagrada Família, que te recordes que es va veure la figura
3: d'en Gaudí.
0: Va, anem a Tossa de Mar, que, ostres, el tema pluges. Han començat unes obres d'emergència per evitar que parts de la muralla acabin cedint per culpa de les tempestes.
3: Doncs sí, durant l'estiu han detectat esquerdes importants en tres de les torres de la Vila Vella. Algunes parts de les corones presentaven risc de col·lapse i ja s'havien hagut de subjectar provisionalment amb faixes metàl·liques. Ara s'estan desmuntant per trams, les parts més afectades, es consolidarà l'estructura i després es reconstruiran. Els treballs també inclouen millores en el drenatge de l'aigua, la instal·lació d'una malla al talús per reduir el risc de nous despreniments, i hi ha un detall especialment curiós, que el principal problema, de fet, no es troba a la part medieval de la muralla. Es troba en una restauració que es va fer el 1931.
0: Carai.
3: Perquè en aquell moment es van unir elements construïts amb morter de calç, amb altres de formigó. I amb el pas dels anys s'ha comprovat que els dos materials no funcionen bé junts i aquesta combinació ha acabat afavorint l'aparició d'esquerdes i despreniments. Per tant, és curiós que la part medieval aguanta i en canvi la part del segle XX no. Les obres costaran prop de 500.000 d'euros i la previsió és que estiguin acabades abans que s'acabi l'any.
0: Roses és una catifa verda. Continua figurant entre els municipis més reconeguts de Catalunya per la qualitat dels seus espais verds.
3: Doncs sí, el municipi ha revalidat les 4 flors d'honor del moviment Viles Florides, que agrupa municipis que fomenten i que doncs, reivindiquen la seva passió per la flor. Aquestes quatre flors d'honors és el màxim nivell que té actualment roses dins d'aquest certamen, que reconeix el treball dels municipis en jardineria, paisatge i gestió dels espais verds. Roses va aconseguir la quarta flor d'honor, que això serien com les Michelin, les estrelles Michelin de la cuina, doncs en aquest cas en flors. Van aconseguir el 2021 la quarta flor i l'han mantinguda en totes les edicions posteriors i participen, de fet, en aquest moviment de Viles Florides des de la primera edició. I a més, aquest any doncs, els han reconegut especialment perquè s'han renovat els parterres del Passeig Marítim de davant de la plaça de Catalunya i s'hi han posat espècies, flors que necessiten menys aigua i plantes adaptades a les condicions de l'entorn marítim, i per això, gràcies doncs, a aquesta intervenció, els han reconegut i els mantenen aquestes quatre estrelles, en aquest cas les quatre flors d'honor.
0: Molt bé. Escolta, tinc tres o quatre cançons de Oques Grasses i tu tries la que t'agradaria escoltar ara mateix. Sort de tu, Elefants,
3: sí.
0: Serem ocells,
3: sí.
0: O Petaro, o Cara de cul.
3: Elefants, posa Elefants.
0: Elefants, vale. Elefants. Tot per tu. Apa.
3: Vinga.
0: Adeu, Dani.
3: Adeu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat de les comarques gironines. Una vintena de veïns que viuen als blocs que hi ha al barri de la Creueta de Girona denuncien pressions per fer-los fora per part d'un fons inversor que ha comprat l'edifici. Els veïns expliquen que la nova propietat els ha enviat un burofax per anunciar que donen per rescindits tots els contractes de lloguer i no els accepten cap pagament. A més, asseguren que els han ofert diners a canvi de marxar abans del desembre. L'Ajuntament de la ciutat assegura que està al costat de les famílies i defensa que han pagat tots els rebuts pertinents i que per això vetllarà perquè es respectin els contractes de lloguer pertinent. I un incendi ha deixat al descobert una plantació de marihuana en una casa de la urbanització de Can Fornaca de Riudarenes, a la Selva. Segons informen els Mossos d'Esquadra en un comunicat, el servei d'emergències van rebre l'avís del foc a una petita construcció annexa de l'habitatge a quarts de 9 del matí d'aquest dilluns. En arribar al lloc, els agents van veure que hi havia diverses màquines d'aire condicionat i quatre persones que estaven intentant apagar les flames. Els Mossos van veure des de l'exterior dues estances amb un centenar de plantes de marihuana cadascuna. Hi havia en total 250 plantes en estat de creixement avançat. Davant les evidències, els Mossos van detenir quatre persones. Els detinguts sense antecedents compareixeran davant del jutjat coneixedor de la causa quan siguin requerits. I el Col·legi de Periodistes de Girona distingirà la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz amb la Mosca de Sant Narcís. Un guardó que s'atorga a aquells que hagin destacat per la defensa dels drets col·lectius o bé que hagin difós la realitat gironina més enllà de les seves fronteres naturals. Durant les mosques de la informació d'enguany, que es lliuraran el 14 d'octubre a la Mercè, el col·legi també reconeixerà les trajectòries dels periodistes Jurek Víctor Gay i Àngels Brosoms. Aquest any les mosques són obra de l'escultora Pia Croset, que jugant amb la idea dels insectes atrapats durant segles en resina, ha tancat tres mosques grosses i blaves dins un bloc de metacrilat. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dimecres a les comarques gironines.
3: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
4: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
5: Rebut. I en Banyeta?
4: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
5: On van?
3: A l'Auditori de Girona, a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
6: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
7: Sis i sis minuts, Taronja Ràdio Girona, 94.4, Ràdio Capital, 95.6. Última hora de cap a cap. D'aquí uns moments, cap a Figueres, ens hi esperen carres aïllats. Primer per repassar activitats del cap de setmana i després per descobrir les parts més amagades, ocultes, de grans èxits dels 80 i 90.

0: Carles Allats.
1: A un quart de set des de Figueres, els dimecres és el dia d'en Carles Allats, històries de l'Empordà i històries de cançons dels 80 i 90. Carles, com estàs?
2: Molt bé. Mira, estava pensant ara que fa uns dies explicàvem aquesta cançó que tu acabes de posar, sí, que era un ull que ho controlava tot des de dalt, no?
1: Sí.
2: Jo crec que aquests dies ha estat al revés, que des de baix hem intentat controlar el cel, sí, per saber quan deixava de ploure.
1: Sí, sí.
2: Perquè Déu-n'hi-do el que ens hem trobat.
1: Figueres,
2: i el que ens queda encara.
1: A Figueres ha estat

0: Tranquil ara, no, suposo?
1: Sí, nosaltres estem tranquils, tot i que entre avui i demà podria ser que caigués alguna gota, però l'important és que el cap de setmana es mantindrà, amb la qual cosa tindrem l'oportunitat de gaudir de moltes activitats.
0: Molt bé, doncs parlem d'aquestes activitats que, si el temps ens ho permet, podrem disfrutar a l'Alt Empordà.
1: Doncs mira, si la pluja ens ho permet i dona una segona oportunitat, podrem gaudir de dues cites a Figueres: la Fira del Vehicle d'Ocasió, que continuarà oberta fins aquest divendres dia 9, i el Fòrum Gastronòmic i la Mostra del Vi, que tornaran a la Rambla.
0: Genial.
1: Amb tastos de vins, amb els cellers, de debò que feia goig l'estona que hi vaig poder-hi ser abans que no ens diluviés, i la veritat és que paga la pena passejar-se per la Rambla.
0: Companys d'informatius hi han anat aquest cap de setmana passat. Genial, eh? Molt bé.
1: Estava espectacular, la programació estava molt ben feta, la gent va respondre molt bé, i de debò que aquesta fusió del Fòrum i la Mostra crec que té molt de futur, i sobretot que hi aneu aquest cap de setmana per donar-los suport.
0: Molt bé.
1: Si voleu continuar passejant entre art i patrimoni aquesta vegada, doncs recordeu que a Castelló d'Empúries se celebra la Ruta de l'Art entre els dies 9 i 11 d'octubre, i cap al carrer del nucli històric hi trobareu obres i artistes. El dissabte, a Terrades, es transformarà en un poble de fades, perquè diuen les llegendes que allà hi havia fades. Doncs en aquesta tercera nit de fades hi haurà actuacions de circ, música, tallers, a més gaudirem de balcons decorats i d'un espectacle de foc. I diumenge, a la Vajol, també un tema com molt de tardor, en allà podrem gaudir de la Fira del Bolet i de la Castanya.
0: Home!
1: A l'Armentera també celebren... Sí,
0: home,
1: sí, sí,
0: el bolet i la castanya, que bé, que bé. Que bons que són les dues coses.
1: Mira, i si vols de postres, pomes, doncs vas fins a l'Armentera i en allà fa 30 anys que celebren la Fira de la Poma, i també durant tot el cap de setmana hi haurà activitats. I bé, i si voleu continuar gaudint del patrimoni, recordeu que aquest cap de setmana les Jornades Europees del Patrimoni fan que s'obrin les portes de monuments de tota la comarca. Per tant, ja teniu unes quantes idees per no quedar-vos a casa.
0: Has provat bolet ja aquest any, aquesta temporada, Carles?
1: Fa 15 dies.
0: Ai, la mare que
1: em va... Dies.
0: La mare anar... que em va parir, ostres! I d'on eren? D'on eren?
1: Vaig anar a tastar... Vaig anar a tastar aquell menú de la figa, que
0: sí,
1: tu parlaves
0: sí,
1: enrere,
0: sí, sí.
1: Que per cert, abans es deia menys amb la figa,
0: sí.
1: Que passa que no era correctament.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí. Doncs vaig anar-lo a tastar i al restaurant tenien els primers bolets de temporada.
0: Carai!
1: Bé, no eren del bo millor, però bueno, veritat, que es va passar molt bé aquell dia.
0: Molt bé, sí, sí, va. Va, espero que se'ns posi bé la cançó que recuperem avui. Quina és, Carles?
1: Mira, avui començarem amb un comiat. En les últimes jornades hem escoltat doncs, que el Rod Stewart, que és un jove de 81 anys,
0: sí,
1: ha anunciat que farà la seva última gira de rock aquest 2027. Es dirà The Final Anchor, que podríem traduir com a l'últim bis.
0: Segur que ara retira, Carles?
1: Mira, jo això dels músics no m'ho crec mai. Diu que de les gires del rock sí, que ell ho ha assegurat. Però també ha aclarit que no deixa la música, amb la qual cosa sempre queda una porta mig oberta. Per cert, que l'important potser és que aquesta gira passarà molt a prop, anirà a Tarragona.
0: Carai.
1: I per tant podrem gaudir-la. I si et sembla, avui per celebrar, no és que celebrem que ell es retiri, sinó el seu paper important en el món del pop, avui recuperarem la cançó que li va donar el seu número 1, l'últim, que va tenir en el Regne Unit.
0: A veure, amb tots els èxits que té el Do You Think I'm Sexy, Young Tarts, que té, dona'm alguna pista de la cançó que escoltarem.
1: Mira, anem a l'any. És l'estiu de 1983. Els Polis estan al capdamunt de les llistes amb el Every Breath You Take.
0: Home.
1: I ves per on apareix aquest bon home, el Rod Stewart, i els hi pren el lloc amb Baby Jane.
0: Aquesta sí, només de sentir-ne al principi ja ens situem allò a la dècada dels 80 clavats, eh?
1: Sí, sí, pantalons amples, sintetitzador, saxofon, aquella tornada. Hem de recordar que la cançó va estar 3 setmanes en el número 1 britànic, era el 6è de la seva carrera i ull, perquè continua sent l'últim, és a dir, des del 83 i fins ara no ha arribat mai a la capçalera de les llistes d'èxits. Als Estats Units la cançó es va haver de conformar en el número 14.
0: Una cançó que ara ho recordareu i l'escoltareu, fa venir ganes de ballar, sens dubte, eh?
1: Sí, tot i que podria ser més aviat la història d'una cançó melòdica, no? Perquè el que ens explica és una ruptura on el protagonista se sent com molt abandonat per una dona que ara es mou, doncs, amb allò, amb un ambient diferent, enmig de l'alta societat. Sí, sí, això podria ser doncs, el tema d'una balada, doncs no. Aquí hi ha un desengany, orgull ferit, ganes de refer-se, però com tu bé deies, moltes ganes de ballar.
0: O sigui, la música dissimula perfectament, amb molta força, el disgust, el desengany.
1: Sí, sí, i això és precisament part de l'encant d'aquesta cançó. Ell intenta superar una relació que s'ha acabat, mentre la música té una energia que... Bé, jo no sé si en ell l'arrossega, però la veritat és que tots nosaltres sí.
0: Qui és aquesta Jane?
1: Ah, doncs no és la de Tarzan, eh? I no és broma. Va, sí que ho he consultat, he mirat a molts llocs, però ningú ho aclareix. Ah. Diríem que no hi ha prou informació per identificar-la com una dona real.
0: Està bé. Aquí ja sonava força diferent del Rod Stewart del Maggie May, eh?
1: Sí, sí, la veritat és que també parlava d'una dona, que aquesta sí que era real. De fet, també demostra una evolució, perquè l'Stewart havia anat canviant. Del rock dels Faces va anar a les balades, la música de disc com aquell d'Ion Thicken sexy, que tu deies abans, sí. I després aquell pop amb sintetitzadors que ja havia explorat amb Young Turks. Segurament podem dir que va canviar l'acompanyament, tant com va poder i voler, però sí que sempre ens va sorprendre la seva veu aspra i inconfusible.
0: I el videoclip, me'n recordo que també era ben bé d'aquella època genuïna dels 80.
1: Home, pensa que el pare de la història, el director, era l'Steve Barron, que ja n'hem parlat alguna vegada, que és el mateix que va fer el Billie Jean del Michael Jackson, el Take On Me dels A-ha.
0: Ostres.
1: Era un director que va posar imatges alguns dels grans èxits dels 80 i que tots nosaltres vàrem gaudir a la MTV.
0: Molt bé. Aquí la tenim. Carles, moltes gràcies.
1: A vosaltres. Ens tornem a escoltar la propera setmana amb més arqueologia musical.
0: Adeu, Baby Jane.
1: Adeu.
0: Rod Stewart. 8 minuts per 2:15. Taronja Ràdio, Ràdio Capital. Ràdio Capital.

0: Dos quarts de set de la tarda. Després de la publi... Ole! Stevie Wonder! Va, us haureu d'esperar res. 3 minuts. Fins ara.
1: Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa. Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
6: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
7: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli d'EOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
8: Mana, mana. Maxil·la
9: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
10: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
9: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
10: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
9: Confia en Maxil·la Estètic.
10: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
9: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.

0: Ai, Esmeralda, què tal?
1: Ai, bé, gràcies a Déu. I tu? Mira, farta d'aire.
0: Aquesta cançó li sona, suposo, no?
1: Home, aquests eren aquells dels de Mocedades, no? Eren?
0: Sí, però després es van dir El Consorcio.
1: El Consorcio, bueno, doncs mira, doncs El Consorcio, no sé, els reconeixia per Mocedades, que hi havia aquella, sí, la Maia,
0: sí,
1: que era grossa com una bústia de correus, però cantava la mar de bé.
0: Escolta, que s'ha primat molt, per favor.
1: Bueno, collons, jo t'ho dic d'aquella època. Aquella època, hòstia, de grassa, grassa, pobrota,
0: bueno,
1: però cantaven bé,
0: Sí.
1: Encara recordo que... Aquella, què dius ara?
0: Que no té res a veure que una persona sigui grassa, que canti bé o malament, eh?
1: Sí, home, digue-li la Montserrat Cavaller, que era com una vaca sardana, però vull que vinga cantava, tu.
0: Per un respecte.
1: Home, a veure, no té res a veure. Aviam, com més gros ets, més caixa toràcica tens,
0: sí, però...
1: I tens els pulmons més grossos i pots respirar més i pots cantar més bé, i ja estàs, són fames comptades. Escolta'm, jo foto metro 82...
0: Carai,
1: I sóc grossa com un piano, com un armari de roba. I
0: peso
1: 98 quilos, I escolta-me, i no passa res.
0: I cantes?
1: No, canto com una almeja, canto jo.
0: Sí, ja m'ho imagino.
1: Aquella la Maia m'agradava, cantava, sí, Amor, sí, de Hombre, en aquella època, sí, Juan Pardo i tota aquella tropa. Home, en aquella època era maca, la música en aquella època era maca, sí.
0: Moment.
1: Què passa ara? Què t'ha passat?
0: Que tinc un problema aquí, el d'allò, esperi.
1: Un moment.
0: Miri què he trobat. Va, escolta.
1: Home, veus? Aquesta era música maca.
0: A veure... Ara no canta.
1: El amor de hombre que estàs haciendo me llorar una vez más. Sobre mudar, que me hiela la piel al passar, que se enreden mis dedos, me graza en sobrita i me llena de miedo.
0: Escolti,
1: sí,
0: Esmeralda, pot tenir la capacitat toràcica molt plena, però canta efectivament com una almeja.
1: Canta bé com una almeja, però és igual. Estàs haciéndome reír una vez más.
0: Prou, que avui parlem de trens.
1: De totes maneres, hi havia un moment que aquella cançó, escolta, me deia Nube de gas que me empuja a subir más y más. I no sé si estava parlant de cardar o de fer perd. Oh, perquè clar, diu, me aleja del suelo y me clava en el cielo. I ara aquí no sé de què parlaven des d'aquí. No ho entenia jo, això.
0: Ostres, Esmeralda, te'n recordes de totes les lletres de les cançons, eh?
1: Oh, és que m'agradava molt a mi escoltar aquestes cançons.
0: Sí.
1: Home, en aquella època sonava tot el dia a la ràdio i per tot, i a casa teníem discos de Mocedades, i tant que sí.
0: Moment.
1: Què passa ara?
0: Un moment.
1: Ara què busques?
0: Sí.
1: Va, no me posis més cançons, que estic farta de cantar.
0: Sí.
1: Home, és que clar, on te vas a parar?
0: Moment, va, canta, Esmeralda. Un, dos, tres, va, prepara.
1: Però que canta encara aquesta. Com una promesa, eres tu. Com una mañana de verano. Com una sonrisa, eres tu. Así es que eres tú.
0: Prou.
1: No.
0: Escolta, que ha de venir mal temps, però no contribuïm a empitjorar-ho, eh?
1: Veig... Home, però mira, aquesta cançó és ben adequada perquè deia, no sé què, de la lluvia fresca en mis manos i de la fuerte brisa, i collons, amb l'aigat que està caient aquests dies, escolta-me, no sé si és fresca o no fresca, perquè avui ha tornat a fer una mica de calor, però déu-n'hi-do, eh?
0: A veure, Esmeralda, amb vostè no es pot tenir un guió. Jo tenia unes quantes preguntes, uns quants temes, però és igual, se n'ha anat tot a campixa. Ho deixem per la setmana que ve, eh?
1: Bueno, escolta-me, jo volia dir, és que jo telefonava per una cosa concreta.
0: Què?
1: Jo telefonava per dir que el meu fill, que és un mestrús i m'ha deixat les mainades aquí a casa,
0: s'ha
1: anat a Barcelona a veure un concert. I és tan burro, perquè no tinc punt d'una altra cosa, és tan burro que no ha tingut un altre acudit que anar-hi amb trenc. I ara fa un rato m'ha telefonat i m'ha dit, mama, Porto una hora i mitja esperant per anar cap a Barcelona.
0: No hi ha trens.
1: Que me perdré el concert.
0: No hi ha trens, no hi ha trens.
1: No hi ha trens, per això l'he dit. Sí. És més curt que fer per encàrrec amb la gentada que hi ha que va cap a Barcelona cada dia.
0: En fi, Esmeralda.
1: Era per dir això, ja està. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu.

0: de la pel·lícula Dirty Dancing, Bill Manley, Jennifer Warnes, ja ho diré bé, The Time of My Life.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: S'ha acabat. Demà tornem a les 4.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
3: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus. Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
5: Mana, mana. Maxil·la
6: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
7: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
6: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
7: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
6: Confia en Maxil·la Estètic.
7: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
6: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
5: Mana, mana.
8: Maxil·la Estètic.
9: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
3: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
10: I amb la ràdio, també.
3: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
10: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
3: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Surfa.
1: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 7 d'octubre tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de Perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com. Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
4: Encara no coneixes Tato Bistro? Descobreix a Platja d'Aro un restaurant familiar amb cuina ucraïnesa contemporània i sabors mediterranis. Brunch, sopars a la graella, rebosteria casolana i opcions per a tota la família. Nens i mascotes, benvinguts. Visita també l'APCA, la seva botiga de productes artesans. Tato Bistro, a l'avinguda de Segaró 133, davant del Pepe's Park. Més informació a tatobistro.com.
5: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
6: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
5: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
6: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural Com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
5: Escola de Fotografia ERAM.
7: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
8: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
9: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
8: Quins tractaments fan?
9: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
10: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
12: Més econòmic del que et penses.
11: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova. Capital. I'm so tired.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles, han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José Ex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Movent i Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
1: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 7 d'octubre tens la costella de porc Carrefour al mercat a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. Si sempre les millors promos. Carrefour.
4: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
5: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
6: Aquest octubre Palafrugell torna a sonar jazz. Del 7 al 11 el Festival de Jazz Costa Brava omple Palafrugell de concerts, swing, activitats familiars i música en directe. Amb artistes com Giselle Jackson and the Xuxus, Ricard Gili i l'energia Big Ben. Festival de Jazz Costa Brava del 7 al 11 d'octubre a Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
7: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç i il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9. Torna la Comerciada. Del 5 al 12 d'octubre vine a celebrar la Festa del Comerç de Catalunya. Més de 70 establiments participants amb sorpreses, promocions, sortejos, regals i molt més. I dissabte 17 d'octubre no et perdis la gran festa final a Plaça Nova. Una tarda amb cercavila dels capgrossos de Palafrugell, xocolatada, la ruleta de l'Oxi i sorteig d'un val de compra de 100 euros. Que bategui al carrer. Organitza Oxigen.
2: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital. 25 anys.
3: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
4: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
5: Dijous 8 d'octubre, a les 11 del matí, al Parc Hotel San Jorge, la Cambra de Comerç de Palamós presenta els diàlegs sobre empresa i futur al Baix Empordà, amb Josep Oliu, president del Banc Sabadell, una banca propera al client, en l'era de la IA. Una trobada amb ponència, debat i networking. Inscriu-t'hi a la nostra pàgina web. No t'ho perdis. Cambra de Comerç de Palamós.
6: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
9: I amb la ràdio, també.
8: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
9: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
8: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota aquesta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 10.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
4: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
5: Rebut. I en Banyeta?
4: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
5: On van?
3: A l'Auditori de Girona, a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara.
6: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
7: Del 8 al 12 d'octubre, Festa de la Cervesa de Platja d'Aro. Una fira plena d'activitats, música, gastronomia i marques de proximitat, nacionals i d'importació. I no et perdis els concerts, espectacles, balls i xarangues. Gaudeix de la Festa de la Cervesa. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
8: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant en els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

sóc de vidre, sóc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, sóc el terra amb l'herba seca.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 11. En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José Ex, Fetus, Diversiones, Jofre Bardagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Movent i Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.

0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 5 anys.
1: Hola, família, sóc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: 25 anys.
1: Me dic Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.